Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 94%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 93%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 91%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 93%.

0: stay true.
1: Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 94%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 94%.

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Radio Arbúcies, 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 94%.

0: setmana més, eh? I les setmanes passen ràpid, eh? Fa res estàvem fent el programa la setmana passada i ara ja tornem a ser aquí, què et sembla?
1: Sí, sí, a més, entre tants actes i festes majors...
0: Sí, no, i això no s'acaba mai, però està bé, estem en un sector imparable, imparable. Escolta'm, llum vermella, que comença el programa.
1: Som-hi.
0: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
1: Hola, Amadeu, hola a tothom. Aquest Festa Festa l'hem penjat el divendres 2 d'octubre de 2026. Una jornada ben especial perquè celebrem la Diada de la Mare de Déu de l'Acadèmia, patrona de la ciutat de Lleida. I atenció, perquè aquest és el programa número 865 de la nostra etapa digital i el 2654 de tota la nostra trajectòria.
0: Com sempre, ens podreu trobar al nostre web www.festafesta.cat. Avui enviem una salutació especial a tots els veïns i veïnes de Corçà, de Sudanell, de Medinyà, de Riudecols, que aquest cap de setmana estan de festa.
1: I pel que fa als continguts d'avui, el nostre reportatge central ens portarà cap a la comarca de l'Anoia per descobrir tots els detalls del festival Mort de Riure, de Copons.
0: Tenim per endavant 55 minuts de cultura popular de la bona, de la bona, de la bona de debò. Tradició i molt de ritme, ja ho veureu. Ens acompanyeu?
1: Comença el Festa Festa.
2: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
0: Us recordem que podeu seguir tota la nostra activitat diària a les xarxes socials, per Facebook, per Instagram, per X i pel nostre canal de Telegram. I per descomptat teniu tots els continguts i àudios actualitzats a la nostra web, com sempre, però també podeu accedir-hi des del portal del Tornaveu i des de la web de l'Institut de Cultura de Barcelona.
1: I una salutació molt especial a totes les persones que ens escolteu des de les plataformes digitals com Spotify, Apple Podcasts o Overcast. I un agraïment també molt sincer a les emissores de ràdio que setmana rere setmana ens emeten i fan possible que arribem a totes les comarques del nostre país.
0: Avui tenim un programa ben complet, l'actualitat associativa amb l'Emma Robres, la visió castellera amb la Sara Soriol, les dites i refranys amb el Víctor Pàmnies, la narrativa oral de l'Albert Estengre, la sopa de cançons amb en Noé Ribas i les històries de gegants amb el Nico Alonso i la Berta Miró. Però ara és el moment de conèixer una iniciativa cultural ben singular. Ens traslladem a Copons per descobrir la proposta del festival Mort de Riu.
2: Festa, festa!
3: Amb Laia Camproví
4: i Amadeu Carbó.
2: Festa Festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.
1: Un dels grans temes universals que més respecte, inquietud i fins i tot por desperta és, sens dubte, la mort. Tot i ser l'única certesa absoluta que compartim tots els éssers vius, la societat contemporània ha tendit a amagar-la, convertint-la en un tabú incòmode, un silenci incert o una realitat difícil d'abordar amb naturalitat. Però què passa quan decidim trencar aquest silenci i mirar-la de cara? I sobretot, si en parléssim des de l'humor, la celebració i la creativitat? Aquesta és precisament la proposta trencadora del festival Mort de Riures, una iniciativa pionera que transforma la reflexió sobre la mort, el dol i la finitud en una experiència cultural, participativa i, sobretot, profundament desacomplexada. Lluny d'enfocar-ho des de la frivolitat, el festival utilitza la comèdia i l'art com a eines d'alliberament i d'enfrontament amb les nostres pròpies pors. Des de fa 4 edicions, el municipi de Copons acull aquest esdeveniment singular. Entre els seus carrers i espais emblemàtics es desplega una programació multidisciplinària que combina espectacles de teatre, arts escèniques, música en directe, xerrades, tallers i espais de conversa. Amb tot plegat, es reivindica que el riure i la ironia no només són compatibles amb el respecte, sinó que són instruments valuosos per humanitzar el tema. Alhora, aquesta cita posa en valor el territori i la vida rural, demostrant que els pobles petits tenen una gran capacitat per generar propostes valentes, acollidores i capaces d'esdevenir autèntics referents culturals. En aquesta nova edició, el festival Mort de Riures continua eixamplant els seus horitzons i consolidant una identitat pròpia molt marcada, oferint un equilibri entre entreteniment, pensament crític, memòria i tradició. Per entendre com es construeix un espai d'aquestes característiques i quina reflexió hi ha al darrere, hem volgut conèixer més a fons el projecte i la gent que el fa possible. Per això avui parlem amb Oriol Pi, un dels coordinadors del festival, que ens descobreix les claus d'una iniciativa que ens convida a canviar la perspectiva sobre la mort, sense perdre l'empatia i la solemnitat, però sense renunciar, tampoc, al poder terapèutic d'un bon somriure. La mort és un tema que tradicionalment s'ha viscut des del silenci o la solemnitat. El festival planteja una mirada alternativa.
4: Un festival per a tots els públics, en què la cultura és la porta d'entrada que genera preguntes, que genera reflexions, que incentiva el diàleg per trencar aquest tabú que tenim a la societat, que és la mort.
1: La programació també veu de tradicions i celebracions vinculades al cicle de la mort, molt presents en la cultura popular.
4: El Festival Morts de Riure de Copons ve del Festival Somriures, un festival d'arts escèniques de carrer que vam crear a Copons, del qual ens faltava l'ànima i l'essència. No hi trobàvem sentit en aquest festival, ja que era un festival que podries trobar a tot arreu. Vam creure oportú posar-li una temàtica que tingués sentit en el municipi i que tingués identitat pròpia. I aquí va ser quan vam crear el Festival Morts de Riure. Per puntualitzar, el projecte neix amb la Nit de les Ànimes, aquest ritual, aquesta celebració que fem el dia 31. Després d'alguns anys d'haver fet aquesta celebració, ens donem compte que volem parlar més sobre la mort, no? Que no només s'ha de parlar un dia, sinó que se n'hauria de parlar sempre, i és quan nosaltres agafem diferents propostes, dintre de les quals agafem el Festival Existent, com hem comentat abans, i el transformem en Morts de Riures. A part també aquestes xerrades, aquests col·loquis, aquestes activitats escolars, no? Per poder arribar a tot tipus de públic i que tot tipus de públic pugui trobar el seu tema per poder-ne parlar, no? No tots ens agrada escriure, no tots ens agrada el teatre, no? I per tant intentem tocar tots els temes possibles, des de totes les temàtiques, vull dir, per poder parlar sobre la mort.
1: Més enllà de la temàtica, el festival s'ha convertit en una proposta cultural que implica tot el municipi.
4: Fer un festival en un micropoble com el nostre permet tenir una relació molt més directa amb els mateixos artistes, amb els creadors, amb el públic en general, i fa que els veïns i veïnes no sigui un simple públic, sinó que formi part d'aquest mateix festival. Per tant, això fa que també sigui un festival arrelat i real en el municipi, no? La gent participa cosint banderoles, decorant els carrers, deixant-nos els baixos de casa com a espais escènics, etc. No? Per tant, fa comunitat i fa poble, no? Això és una cosa molt important que ens dona el festival i el projecte en si, no? Reptes que tenim, doncs, són molt clars. És falta de recursos o recursos limitats, podríem dir, i equips petits perquè són molt pocs. Però aquests reptes, aquesta falta de recursos i aquests equips petits ens provoquen, no, que tinguem una mica més d'augment de la creativitat pròpia. Per això acabem creant com els microespectacles que hem fet pel festival, aquests espais escènics que són els baixos de les cases, que ocupem les places, ocupem els carrers, no? I clar, això ens passa, doncs, perquè nosaltres no tenim grans sales d'actes ni grans sales de teatre, etc. No? Per tant, aprofitem, no, l'entorn que tenim per donar valor a aquest entorn i per donar valor a això que estem fent, no? I demostrant així que els micropobles, no, també tenim capacitat de proposar propostes artístiques d'un nivell de qualitat, no? A més, sense malbaratar zero diners.
1: Un dels objectius del projecte és normalitzar la conversa al voltant de la mort i arribar a públics molt diversos.
4: Doncs respecte a això, podríem dir que sí, hem vist un canvi. Hem vist un canvi, sobretot, a la canalla del municipi, per exemple, no? Que a l'hora de parlar sobre la mort tenen una mirada molt més oberta, sense tants tabús. Hem vist que la gent del poble, que al principi deia que això no tindria durada, que no tenien clar el canvi de rumb per parlar sobre la mort en aquest festival, bueno, no ho veien clar, no? Veiem que ve, que repeteix, que agrada les iniciatives noves que anem aportant, i no només ens passa en el festival i amb la Nit de les Ànimes, sinó que també passa a les altres activitats que fem, no? Les altres activitats que fem durant l'any, xerrades, col·loquis, presentacions de llibres, veiem que cada cop ve més gent en aquestes coses puntuals que també fem, no? I per tant això ens indica, no, que hi ha un interès i que la mirada a poc a poc va canviant, no? I per tant estem contents de poder participar en aquest canvi de mirada.
1: Cada edició incorpora noves propostes per arribar a públics diversos i mantenir viu l'interès del projecte.
4: Bé, doncs podríem dir que nosaltres hi treballem tot l'any. Som un grup divers, amb diferents mirades, i això ens ajuda també a poder innovar. L'any passat vam crear En Trànsit, que aquest any es consolida com una línia pròpia del festival. Utilitzem els baixos de les cases, que ens cedeixen els veïns i veïnes, com espais escènics. Aquest any tenim un espai de microteatre, de producció pròpia. Tant el guió, la direcció, com les actrius són del poble. Tindrem també un microcinema, una proposta de cant al voltant dels finals de vida, de tradició polifònica, i també tindrem dos espais més d'exposicions de veïnes del poble, una de pintura i l'altra de creació de teles amb estampació natural. Aquest seria un dels grans actes del festival. També donem continuïtat als tallers d'escriptura i il·lustració. Creiem important el treball en altres àmbits que no siguin, doncs, el teatre i el circ, no? Continuem treballant amb l'escola i amb la mediació amb els infants. I el que tenim molt clar és que volem donar una continuïtat, no?, aquesta forma de treballar que combina les companyies amb un prestigi, amb les companyies de creació emergent i sobretot amb aquesta producció pròpia, no? Per això també portem els espectacles de Dues Ales, Un Buit, Rosetta i La Funerària. Són espectacles de diferents àmbits, des del circ a més teatrals, musicals, i que, bueno, que el que intentem, no, és que cada programació tingui un sentit, no? Que cada proposta que aportem, no, tingui una mirada diferent i generi alguna mena de conversa, no, i experiència al voltant de la mort.
1: Moltes gràcies, Oriol Pi, per acompanyar-nos als micròfons del Festa Festa. Nosaltres ara seguim endavant amb el programa.
0: I ara fem una aturada per escoltar el primer tema musical. Hem programat La nostra història, de la Judith Nederman amb El muchacho.

0: Hem escoltat La nostra història, una col·laboració plena de sensibilitat i de ritme entre Judit Nederman i el Muchacho.
1: I ara connectem immediatament amb la redacció del Tornaveu per saber què vull en el món associatiu. L'Emma Robres ens porta una setmana més les notícies del Tornaveu. Endavant, Emma.
2: Festa, festa!
3: Les notícies del Tornaveu.
4: Vila-seca es convertirà el pròxim 3 d'octubre en el punt de trobada del món bastoner català amb la celebració de la 51a Trobada Nacional de Ball de Bastons a Catalunya. Una jornada que portarà al municipi colles d'arreu del país i que servirà per compartir danses, músiques, vestuaris i tradicions. L'esdeveniment s'emmarca en la celebració del 50è aniversari de l'Esbart Dansaire Ramon Dolzina de Vila-seca. La seva presidenta, Mar Melero, ens explica com una trobada com aquesta supera tota expectativa que tenien per aquesta commemoració.
5: Quan vam imaginar quin tipus de trobada podíem fer per celebrar el 50è aniversari, vam pensar que per què fer una trobada de quatre colles quan podem tenir una trobada molt gran, no? Amb moltíssima gent, que això és el que havíem somiat, poder fer que aquella plaça que anirem a acabar, doncs, que sigui plena de gent ballant alhora.
4: L'organització preveu un programa que s'estendrà durant tot dissabte i que tindrà el seu moment central a la tarda, amb 6 cercaviles simultànies pels carrers de Vila-seca que confluiran en una gran ballada de conjunt al Parc de la Riera. A part de les 62 colles catalanes participants, destaca la presència d'una de Viana de Castelo, seu de la primera trobada internacional de Ball de Bastons. Ha estat convidada per l'Esbart i la coordinadora de Ball de Bastons com a mostra d'agraïment per la bona acollida i per haver fet del Ball de Bastons un llenguatge universal. Els cineclubs prenen el paper protagonista amb una nova edició de la Setmana del Cineclubisme, esdeveniment que té lloc a la Filmoteca de Catalunya. Del dimarts 6 al diumenge 11 d'octubre se celebra, doncs, la 13a edició, que oferirà 6 sessions presentades per representants de la Federació Catalana de Cineclubs. Es tracta de la gran ocasió dels cineclubs per trobar-se, veure cinema i debatre. L'elecció d'aquests 6 films ha estat fruit de l'aportació i les idees de diversos cineclubs i persones, sempre, però, amb un mateix criteri, com explica Àlex Portolés, president de la Federació.
6: Són aquests 6 dies on s'ofereix una programació que al final és molt, molt eclèctica, amb un criteri, òbviament, cinèfil, i que és una miqueta mirall de la heterodoxia dels cineclubs.
4: Durant la setmana, la Federació també atorga els premis José María Núñez, que reconeixen la tasca dels cineclubs i les seves activitats. Així, organitzat en 4 categories, seran entregats els guardons al millor fet cineclubista, al cineclub L'Opergui de Miravet, a la millor pel·lícula catalana de l'any, el film Sorda, d'Eva Libertat, l'Internacional, el director Eugene Green i, finalment, l'honorífic a l'exhibidor garriguenc Josep Maria Miró, responsable del cinema L'Ambra. Des de la Federació esperen que la setmana pugui ser un retorn a la feina feta per la Filmoteca i el públic, element imprescindible del moviment cineclubista.
0: Moltes gràcies, Emma Robres, per apropar-nos un cop més a tota la informació del teixit associatiu. Et retrobem la setmana
1: vinent. I del món de les entitats passem directament a les places castelleres. Connectem amb en Carles Esteve per repassar les millors diades i l'estat de les colles al Baròmetre Casteller.
7: Festa, festa.
2: Baròmetre Casteller, amb Carles Esteve.
7: I 17 novetats estrella en un cap de setmana d'èxits ben repartits.
8: Hola, companys, una setmana més per explicar-vos aquí les novetats de la darrera setmana del Baròmetre Casteller. Anem a pams. Els Minyons de Terrassa han sumat el primer 5 de 9 de l'any i, a més, han recuperat el Pilar de 8 carregat. Per la seva banda, els Castellers de Barcelona han recuperat el 3 de 9 carregat. Els Castellers de la Vila de Gràcia han recuperat el 5 de 8, mentre que els Castellers de Lleida han presentat el 7 de 8 i la Jove de Barcelona el 9 de 7. Figueres i Cerdanyola han recuperat el 2 de 7. Els Castellers d'Esparreguera, vencedors de la jornada de Torredembarra del concurs, han descarregat el primer 5 de 7 amb l'agulla de la seva història. Els de Sarrià han fet per primer cop el 3 de 7 amb l'agulla i, paral·lelament, els de Caldes han estrenat el 7 de 7 i han recuperat el 3 de 7 amb l'agulla, mentre que els Maduixots de l'Au Maresme han estrenat el 4 de 7 amb l'agulla. Per la seva banda, els del Prat del Llobregat han recuperat els 7 pisos, encarregar el 4 de 7. Finalment, s'han presentat la colla castellera del Callà amb els primers 3 de 6 i 4 de 6 de la nova formació. Ara, al baròmetre casteller, hi ha 98 colles actives. Això és tot per ara. Si voleu consultar la classificació sencera, la trobareu disponible en línia al baròmetrecasteller.cat.
0: Moltes gràcies, Carles Esteve, per aquest baròmetre casteller.
9: Festa, festa!
1: I per agafar forces abans de la següent secció, escoltem la segona proposta musical del programa. Des de les Illes Balears arriba el grup Changuito amb el seu encomanadís Canta amb mi.

0: Acabem d'escoltar el Xanguito amb aquest Canta amb mi.
1: Festa, festa! I ara obrim la nostra finestra a la saviesa popular del món de les parèmies de la mà del nostre expert paremiòleg, Víctor Pàmies. Avui ens descobreix el sentit i l'origen d'un refrany ben curiós.
2: Fes ta festa.
3: Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
4: Val més ser cap d'arengada que cua de lluç. O val més ser amo d'un ou que mosso d'un bou. O val més ser un ocell de bosc que un ocell de gàbia. O val més ser un petit amo que un gros mosso. O val més ser un petit pagès que un gran masover. D'una manera general, podem dir que és millor tenir una posició alta en un nivell baix que no pas una posició baixa en un nivell alt. O dit d'una altra manera, que val més ser primer de la segona classe que l'últim de la primera.

0: I encara amb unes altres imatges, millor és ser petit i lliure que gran i esclau. Sembla clar que dependre de nosaltres mateixos ens ha de reportar molta més llibertat i poder de decisions que haver de dependre d'un centre de poder que és lluny físicament i també pel que fa a interessos.
1: Quanta raó, i tant que val més ser cap d'arengada que cua de lluç. Moltes gràcies, Víctor Pàmies. Com sempre, un goig. Abans d'entrar en el darrer bloc de seccions, escoltem una tercera proposta musical. Des de Menorca, el grup Pèl de Gall ens presenta Ja no tenim por.

0: Vegas Score.
1: Hem escoltat Els pèls de gall amb aquest Ja no tenim por. I ara continuem amb la força de la narrativa oral i la imaginació. Benvingut, Albert Estengre, als teus contes i mentides.
2: Fes ta festa.
3: Contes i mentides.
2: Amb la col·laboració de VilaWeb.
3: Amb Albert Estengre.
4: Diu que una vegada hi havia un noi que no tenia por de res. Però de res, de res. Era en Pere. Ja des de ben petit, quan va néixer, varen veure que el noi no plorava per res de la que li passés. Tothom l'espantava perquè els hi feia gràcia que un nen petitó plorés una miqueta, encara que fos. Però res, de cap de les maneres en Pere plorava. Res, era en Pere sense por, no li feia por res. Un dia, de gran, ja era gran, ja era bastant ganàpia, va decidir anar-se'n a buscar la por. En el seu poble i a la seva família i els seus amics mai ningú li havia ensenyat què era la por. I hi havia molta gent que en tenia i deia, jo vull saber què és la por. Diu, oh, la por és una cosa molt greu. Sí, però jo vull saber-ho, perquè no ho sé. Ai, mare meva, i què puc fer, què puc fer, què puc fer? En Pere sense por, en Pere sense por, en Pere sense por. Se'n va anar de viatge. Ja tornaré, quedeu, quedeu en pau, que jo vaig a veure què és la por, i quan ho sàpiga ja tornaré, perquè jo vull ser normal. I en Pere sense por se'n va anar caminant, i va arribar al mar, a la vora del mar, i per tot allà on passava anava preguntant si algú li podia fer por, i algú va mirar d'espantar-lo, però tothom l'engegava dida, perquè és que no tenia por ni s'espantava de res, de veritat, Va arribar allà, arran de mar. I arran de mar li van dir, si vols saber què és la por, vés-te'n en aquell castellot. Un castellot que hi havia al damunt d'un turó que donava cap a mar. I què li passa en aquell castellot? És normal, no? Diu, no, en aquell castellot hi ha un fantasma que no deixa que ningú hi passi una sola nit. I el rei ha dit que si algú hi passa una sola nit, es podrà casar amb la princesa. Només que hi passi una nit sola, sencera, per això? Exacte, sencera. I el noi va dir, sí, ja hi aniré jo. I s'hi va plantar. I en allà va veure que hi era un castellot, un casalot gros, grossíssim, brut, brutíssim, perquè és que ningú gosava entrar-hi per res. I quan ell va entrar, va trobar dos soldats a la porta. I aquests dos soldats, quan li varen preguntar, que et quedes aquí aquesta nit? Doncs aquests dos soldats, quan ell va dir que sí, varen fugir corrents de la por que tenien de què teniu por? Va preguntar ell. I els soldats ja no hi eren. Allò no feia por. Sí que era brut i vell, però és que... Esclar, si no hi anava ningú a arreglar-ho. He de passar la nit en aquí, va pensar. Doncs me'n vaig cap endintre. Va arribar allà on hi havia una llar de foc, que era la cuina, el primer que va trobar. Hi havia quatre troncs de llenya, va començar a fer foc amb la llenya, i allà es va engiponar una mica un lloc per dormir, un cau per jeure, i allà, quan es va fer fosc, es va estirar davant del foc per no tenir fred i, vinga, a dormir. I va dormir de seguida, sense tenir por, i feia por estar allà dintre, perquè feia por. I tot d'una, quan ja havia fet el primer son, aquell noi va sentir un crit. Es va despertar. Què passa? Ai, que caic. El noi va voltar per tota la casa, no va veure ningú. Va obrir finestres, no hi havia ningú. El poble allà lluny, llunyíssim. I la veu que de ben a prop anava dient Ai, que caic. I tant es va empipar que el cap de vall va dir, doncs cau d'una vegada i deixa'm dormir. I se'n va anar cap a joc, al llit. I quan es va tapar, abans de dormir-se, va tornar a sentir, ai, que caic, doncs cau! I cataclac va caure. Per la xemeneia va sentir cloc, cloc, cloc, puf! I al damunt del foc, vet aquí, que va caure en una cama. Una cama grossa, una cama que amb ell li arribava fins aquí, més amunt del nas, La va agafar perquè no es cremés, que no fes pudor de cremat, i la va llançar allà amb un costat. Es va posar a dormir, i al cap de poca estona, ai, que caic, una altra vegada, ai, que caic, ai. El noi va tornar a mirar a veure d'on venia la veu i va decidir que allò no podia ser normal, que havia de ser el mateix d'abans, i que era una cosa estranya, però com ell no li feia ni gota de por, Ai, que caig, doncs cau d'una vegada i deixa'm dormir, va tornar a dir. I es va estirar i es va dormir. I abans de clocar tots dos ulls, vet aquí que cloc, cloc, cloc, cloc, la xemeneia, em va caure una altra cama. També igual, l'altra, una era a la dreta i l'altra era a l'esquerra. La va llançar a sobre de la primera cama que ja tenia. Al cap de poca estona ja podeu comptar. Una altra vegada aquella veu, ai, que caic, ai, que caic. I ell ja no es va ni aixecar. Doncs cau d'una vegada i no m'atabalis. I em va caure tot una panxa i el cul. Va agafar i ho va llançar cap allà. Al cap d'una altra estona, ai, que caic, ai, que caic. I així es va passar tota la nit aquella veu dient, ai, que caic, ai, que caic. I ell anava dient, doncs cau d'una vegada i no m'atabalis, cau d'una vegada i no m'atabalis. I cada vegada en queia un tros, que si en queia una mà, que si un braç, que si l'altra mà, que si l'altre braç, que si en queia el coll, que si en queia el cabell, i al capdavall em va caure el cap, sense cabell, perquè el cabell ja havia caigut. Ai, que caic, ai, que caic, cau d'una vegada, i cada vegada queia una cosa diferent. I ja tenia tot allà, tot allà. I al cap de no massa estona que ell ja dormia amb tota aquella pila de coses en allà, va sentir croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc. Va obrir els ulls i allà mateix, al seu davant, hi tenia un gegantàs que se'l mirava així, a un pam del nas. El gegantàs se'l mirava i li va dir al gegantàs, ja he caigut i ja sóc aquí. Us penseu que el noi es va

0: tal com havia vingut, a trossos. I el noi va poder dormir la resta de la nit. I quan es va fer de dia, va obrir les finestres perquè tot es ventilés. Va obrir la porta. I quan va obrir i va sortir per la porta principal, vet aquí que allà hi va trobar el rei i a tots els soldats que el venien a buscar. M'han dit, va dir el rei, m'han dit que tu, Pere, has passat la nit en aquest casalot. M'han dit que no t'han vist sortir i ara ho veig perquè encara ets aquí dintre. Que has passat molta por. Diu, no, majestat, ni gota, ni era un que queia, al capdavall va caure i m'atabalava tant que no em deixava dormir que li vaig dir que se n'entornés per allà on t'havia vingut. I d'aquesta manera se n'han tornat. Doncs mira, li va dir el rei, fent això, has fet que la maledicció se n'entornés enrere. Ara aquest castell ja no és maleït, perquè aquell que havia caigut a trossos n'era el dimoni. I ara d'aquesta manera se n'han tornat i no tornarà mai més. I fill meu, va dir el rei, tu, Pere, et casaràs amb la princesa, perquè te l'has ben guanyada, perquè has fet fora la maledicció. I en Pere es va casar amb la princesa, guapa, guapa, guapis. Bé, no sé si era guapa, però era princesa. És molt, eh? I vet aquí que en el casori hi varen convidar a tothom hi va anar, eh? I els amics d'en Pere li varen dir, què saps què és la por ara ja? I en Pere va dir, no, jo em caso amb la princesa, però encara no sé què és la por, no ho sé pas, eh? I es varen casar, el casori, el convit, i després va venir la nit, varen fer un ball, i després del ball se'n varen anar a dormir la princesa i en Pere. I estaven enjugassats estaven, i cansats, eh? I ara jugaven a cuit amagant allà a l'habitació, i al capdavall en Pere, oi, estic cansat, princesa, adormim-nos d'una vegada. I la princesa riallera li va dir, sí, dormim. I en Pere, de seguida, es va estirar, es va tapar i es va dormir. I tot d'una es va despertar amb un espant dels grossos. Vet aquí que la princesa, que no tenia son i tenia ganes de jugar, va agafar una galleda d'aigua freda, glossada, i li va tirar pel damunt d'en Pere, de la cara d'en Pere. I en Pere, quan li va arribar l'aigua a la cara, de seguida, ai, què passa? Ai, quina por, què ha estat això? I la princesa li va dir, que has tingut por, si només era aigua. I en Pere sí, havia tingut por. Va estar tan content de tenir por, que es va abraçar la princesa i varen viure feliços per sempre més. I qui no s'ho vulgui creure, que ho vagi a veure, perquè varen ser tan feliços que varen menjar això, anissos.
1: Gràcies, Albert Estengra, per transportar-nos un cop més amb les teves històries. I ara preparem la cullera musical, perquè arriba Noé Ribas amb la seva sopa de cançons. Avui, Lluís Maria Panyella i la cançó La bicicleta.
2: Fes ta festa.
3: Sopa de cançons. Un espai escrit i presentat per Noé Ribas.
4: En Lluís Maria Panyella és tot un veterà de la música. L'any 67 va crear el grup de ball en català Flèndids. L'any 68 es va integrar el grup La Gresca, grup sorgit del dissolt grup de folk, i a partir de l'any 1979 va començar a fer d'animador en solitari, participant a partir de l'any 1980 del conegut col·lectiu Cinc Dits d'una Mà. I d'ençà l'any 1989 participa del duet La Bicicleta. Va participar en el mític programa de ràdio Mainada, que dirigia l'Enric Frigola, de l'any 1990 al 1994. Feia i dirigia el programa de televisió Vet Aquí a Televisió Clot de BTV, Canal 39, i ara porta 11 anys fent i dirigint el programa Yupiaia de Ràdio Pineda. Ha publicat gravacions com Fol de Camp, el llibre CD Bon Nadal, entre d'altres. També va publicar l'any 1995, juntament amb la Maria Josep Hernández, la primera biografia d'en Xesco Boix. Xesco Boix, un amic, un mestre. Editat per Raima l'any 1995 a la col·lecció Paideia número 27. I l'any 2009, la segona biografia d'en Xesco

0: Cubós, Xesco Boix, Història de la nostra història, publicat per l'Abadia de Montserrat. De l'any 2009 al 2014, el CAT va participar al Tradicionarius a les seves matinals folk amb el grup Àrabe de Bo. També ha actuat al Cosmocaixa en diversos cicles d'estiu amb els espectacles L'Arbre Generós, La Lluna a la Pruna i Medi Content. En Lluís Maria Panyilla sempre ha entès la cançó com una eina de lluita pel redreçament de la nostra cultura i la normalització de la nostra llengua. És el creador d'una cançó molt coneguda, popularitzada per en Xesco Boix, que és la que ara escoltarem, La bicicleta.
1: Vista des de dalt, és una creu.
2: Vista al costat, unes ulleres.
1: Corre i corre per tot arreu.
2: Però compte, que si caus et pots trencar tres costelles.

0: Hem escoltat La bicicleta d'en Lluís Maria Panyella.
1: Moltes gràcies, Noé Ribas.
2: Festa, festa!
1: I ara tancarem la ronda de col·laboracions d'avui mirant ben amunt. Arriben les històries de gegants, amb guió de Nico Alonso i la veu de Berta Miró. Avui viatjarem fins al Baix Llobregat.
3: Festa, festa.
4: Històries de gegants, amb guió de Nico Alonso i la veu de Berta Miró.
5: Els gegants de Sant Boi nasqueren de la mà de l'imatger Toni Mujal de Cardona l'any 1990, tot aportant d'aquesta forma la creació d'una colla gegantera per tal de promoure a la població el coneixement del món geganter i de la cultura popular del nostre país. La colla gegantera, a més de realitzar sortides fora de la població, també hi participa activament als diversos actes locals que s'organitzen al llarg de l'any, com per exemple la Festa Major de Sant Baldiri, el mes de maig, la Diada de Catalunya, l'11 de setembre, o la Fira de la Puríssima, el novembre. La parella de gegants de Sant Boi són dos personatges molt identificatius per a la vila. El gegant s'anomena Baldiri, en honor al Sant Patró, i representa el marquès de Marianau, actualment un barri de Sant Boi. Segons es comenta, aquest senyor vingué de Cuba amb una gran fortuna, tot fent-se construir el Palau de Marianau, donant-li una certa semblança als que es podien trobar a l'illa en aquella època. La geganta Ramona, en canvi, representa una pubilla de Sant Boi, tot duent en una mà un cistellet de pomes en record dels antics conreus de pomeres que hi havia a la vila, i a l'altra mà d'un mocador brodat amb el seu nom. El nom de Ramona ve donat per l'altre patró, Sant Ramon, en aquest cas passat al seu femení. L'any 1992, la família creix amb la incorporació d'en Ramon, un gegantó que representa un jugador de rugbi de la Sant Boiana. Cal recordar que aquest esport és un dels més arrelats a Sant Boi. Ja entrats al nou mil·lenni, concretament l'any 2003, s'estrena la Laieta, que representa la filla d'en Baldiri, la Ramona, i vol homenatjar amb el seu nom a les àvies del poble, moltes de les quals es deien així. El 2008 s'estrena un nou gegantó, en Sambo, que representa un personatge històric del conegut Club de Futbol Sant Boià. Actualment, els gegants de Sant Boi es poden veure en exposició permanent a Can Massalleres.
6: Moltes gràcies, Nico Alonso i Berta Miró. Sempre és un plaer conèixer la història dels nostres gegants. I amb la imatge de les figures de Sant Boi de Llobregat, aquest Festa Festa número 2654 va arribant al seu final.
2: Festa Festa!

0: volem agrair sincerament la feina de tots els col·laboradors i col·laboradores que han participat en el programa d'avui. Són l'Emma Robres, la Sara Soriol, en Víctor Pàmies, l'Albert Estengre, en Noé Ribas, en Nico Alonso i la Berta Miró. Sense la vostra aportació, això no seria possible.
1: I per descomptat, el nostre reconeixement a tot l'equip tècnic i humà que fa possible que la roda del programa giri, giri, giri cada setmana sense parar, a la Núria Pasqual, la Marta Ibáñez, el Joan Serra, el Josep Maria Dell i els micròfons, la Laia Camproví
0: i l'Amadeu Carbó. Ara pareu atenció a l'agenda perquè tenim una recomanació imprescindible. El dilluns dia 5 d'octubre a les 7 de la tarda, al Teatre Casino de l'Aliança del Poble Nou de Barcelona, tindrà lloc un concert excepcional del cicle de Cobla Barcelona. És un espectacle titulat Obres de dues cobles, amb la participació de la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i la Cobla Marinada. És una cita imprescindible per als amants de la música de cobla.
1: I ara sí, marxem, però ho fem amb la millor música que nosaltres us podem oferir, que sempre us oferim, doncs música de cobla i sardanes. Us deixem amb la sardana Trocs, una composició de Jesús Ventura interpretada per la Cobla Mil·lenària i la Cobla Sant Jordi, és a dir, estem parlant d'una sardana a dues cobles, sota la direcció del mateix mestre Jesús Ventura.
0: Que passeu una bona setmana i ens retrobem la setmana vinent.
1: A reveure!

0: La portaveu de Junts al Congrés diu al suplement de Catalunya Ràdio que els decrets d'habitatge que hi van tombar al Congrés són un nyap jurídic i haurien empitjorat encara més la situació dels usuaris. Míriam Nogueras recorda que van fer el mateix amb la llei d'amnistia. Davant aquest escenari, el president del govern reflexiona aquest cap de setmana sobre si cal avançar les eleccions generals a Espanya. A Madrid, els acampats a la Puerta del Sol mantenen la pressió, s'enfoquen cap a una vaga general. Aquest migdia, la capital espanyola acollirà una gran manifestació en columnes que sortiran des de diferents punts de la ciutat i confluiran a Cibeles. Avui també es fan manifestacions a Catalunya per l'habitatge. Girona està convocada aquest migdia i a la tarda a les 7, una de les més multitudinàries serà a l'Hospitalet de Llobregat, on confluiran diverses columnes vingudes des de Barcelona i altres ciutats catalanes. Protecció Civil insisteix en no baixar la guàrdia durant tot el cap de setmana a les zones on plogui amb intensitat, sobretot al litoral central i al sud de la Costa Brava, on es podrien repetir les pluges torrencials. Les Terres de l'Ebre van recuperant la normalitat després dels aiguats d'ahir, que en alguns punts van deixar més de 200 litres, sense provocar danys personals. Donald Trump aparca l'amenaça de prohibir les exportacions de dièsel a l'Europa i assegura que la relació amb els socis europeus és molt bona. El president dels Estats Units s'hi ha referit hores després que el G7 acordés alliberar 100 milions de barrils de petroli de les seves reserves després de la pressió de Washington. El govern francès estén la mà als estudiants després de les protestes d'aquesta setmana que han provocat aldarulls i prop de 500 ferits entre policies i manifestants. Les associacions estudiantils volen aturar les retallades anunciades i asseguren que les mesures que planteja l'executiu no són suficients. Tarragona celebra avui demà la 30a edició del concurs de castells, un esdeveniment que té gairebé 100 anys d'història i que es basa en una iniciativa de la Lliga Regionalista de principis del segle passat que pretenia celebrar un gran acte de festa major nacional.
1: Esports. Victòria de Marc Márquez a la cursa sprint del Gran Premi del Japó de MotoGP davant de Diego Moreira i Jorge Martín. Ara el pilot de Cervera queda 7 punts del madrileny a la general. En futbol, Pau Cubarsí ha estat descartat i no jugarà a l'Espanya República Txeca d'aquest vespre a Oviedo. Sí que ha entrat a la convocatòria Roberto de l'Espanyol, que podria debutar amb la selecció espanyola. El Barça femení fa aquest matí l'últim entrenament abans del clàssic de demà contra el Madrid al Camp Nou. A la prèvia, la capitana Patri Guijarro confirma que la seva renovació està ben encarrilada. I també la Lliga F a partir de les 12, doble compromís amb presència catalana. L'Espanyol rebla l'Alavés i el Badalona Women visita el camp del Sevilla.
0: I el temps, de moment, tranquil en general, però amb pluja a les Terres de l'Ebre. A última hora del matí arribaran xàfecs per la costa, que poden ser forts i deixar més de 40 litres al metre quadrat en 30 minuts. I durant la tarda avançaran pel prelitoral, la Catalunya Central i els Pirineus. La nit de dissabte a diumenge s'intensificaran al litoral i al prelitoral de Barcelona i Girona, amb pluja de caràcter torrencial i les temperatures sense canvis.
2: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 10 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem i ho fem parlant de política.

0: Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 80%.
1: Són les 10 del matí. Ara comença una nova edició de l'Amics i Residents a Arbúcies. Amb Jordi Soler i tota la colla de col·laboradors a la sintonia de Ràdio Arbúcies. Som-hi!
2: L'habitatge és un dret, com el dret a l'educació, a tenir uns mínims vitals, com a la llibertat d'expressió culta o orientació sexual. La llista de drets, com d'obligacions, no sempre és igual ni justa. Aquests dies, un d'aquests drets, el de l'habitatge digne, recollit a la Constitució, ha estat en boca de tots pel cas de Mari Carmen a Madrid. Aquesta ha estat l'espurna que ha mobilitzat a molta gent que no troba l'habitatge a preu raonable i afecta a gent de tota mena i gairebé a tot arreu. El capitalisme i el mercat tenen moltes virtuts, però no regulen bé les necessitats bàsiques. Tot és una mercaderia i hi ha un preu massa car. Ens ho haurem de fer mirar.

Deixem aquestes qüestions més serioses i anem per presentar les veus i els continguts que ens acompanyaran avui al programa. Per començar, Xavi Soler, el nostre meteoròleg de confiança, ens parlarà de la meteo que ens espera i d'un tema de ciència i coneixement. Avui a la secció CatSona amb Manel Canaleta. També ens acompanyaran la Marta Rubio, l'Anna Teixeira i l'Oriol Garriga en el butlletí d'Arbúcies, aquest compendi que recull la informació de les notícies recomanades, l'esport del bàsquet i el futbol. El tema del dia va de biografies, amb Joan Illa. Parlem del doctor Ramon Pagès, entre d'altres personatges coetanis. I si no hi ha res de nou, doncs tancarem amb Fets Llei, un nou episodi del nostre advocat Jordi Masnou presentant temes de jurisprudència. Aquesta és la grella d'avui, esperem que pareu bé l'orella. Això és Amics i Residents des d'ahir per Arbúcies.

0: amics i residents, us donem la veu.
1: Esperem que el poble s'animi i que no busqui problemes, que prengui paciència un dia, perquè...
2: Que al final és una... que té molta feina darrere, que està fet amb ganes perquè la gent ho disfruti.
3: Fem la invitació a tots els arbociencs, perquè doncs, el diumenge al dematí sortint, esperem que ens faci bon dia.
4: Jordi, tu mateix, quan vulguis Jordi. Tornar ja ho saps.
5: Ja, moltíssimes gràcies com sempre, Jordi, vull dir, evidentment també és una plataforma molt important de cara als arbociencs, que també coneguin el que és el museu també.
4: Molt bé, moltes gràcies, Jordi.
6: Premis, estàs a mercè del jurat, que tindrà els seus criteris, que més enllà de la qualitat literària doncs n'interfereixen altres segur, perquè sempre també he estat a l'altra banda com a jurat de premis i al final és inevitable, no?
3: Sí, que hi hagi... a vegades costa.
7: Ara i aquí, escolteu Amics i Residents a la sintonia de Ràdio Arbúcies.
0: Us donem la veu.

0: Anem a començar l'edició 830 d'aquest Amics Residents que tot just comença aquest dissabte una mica rufo, i presentem amb nosaltres el primer col·laborador del dia, que no és cap d'altre sinó Xavier Soler.
1: Molt bon dia, Jordi.
2: Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies, moltes gràcies.
0: S'estan tornant habituals aquests aplaudiments, eh?
2: Sí, sí, quasi bé que me'ls conec ja.
0: Sí, no? Com també ens coneixem aquest so, que aquesta setmana ha sonat força.
2: Doncs efectivament, sí, sí, i amb raó en alguns llocs del país.
0: Bé, doncs amb aquest so i la previsió, doncs en parlarem d'aquí uns momentets, perquè abans de fer la previsió parlarem...
2: Trima Motor.
0: Trima Motor és el nostre patrocinador, el patrocinador del Amics i Residents. Doncs vinga, anem per feina, anem per entrar en temàtica, i com és habitual, tot i aquest preàmbul així una mica estrany que hem fet avui, hem de fer un repàs del que ha estat el temps tota aquesta setmana, una setmana mogudeta, no? Que han vingut canvis que han sigut molt ben rebuts, però és clar, a vegades alguns canvis d'aquests són una mica dolents.
2: Doncs sí, de fet, finalment doncs, han arribat aquests canvis que comentaves. Hem tingut una setmana molt més moguda meteorològicament parlant, i acompanyada d'algunes precipitacions que van arribar aquí a la nostra vila, a Arbúcies mateix. En total van caure 12 litres i mig en la jornada en què va ploure més. Els altres dies han plogut més aviat dècimes. També t'haig de dir que s'esperava una miqueta més de precipitació, concretament aquí a la nostra vall, però sí que en el conjunt del territori les previsions, doncs, més o menys van a ser força encertades, en el sentit de que es van enviar diferents alerts, el com sí. Suggeries. Exacte. I hem de recordar que parlàvem d'una situació en què els ruixats eren de manera molt local i podien, doncs, aparèixer a la població del costat i aquí fer, doncs, pràcticament res. I així es va ser. De fet, aquí van caure 12 litres, ho recordo. A Sant Feliu de Buixalleu van caure 30, i cap a Hostalric o ja molt més, i fins i tot cap a Llagostera, ja estem parlant una mica més juny, al voltant de 90 litres. Per tant, una distribució molt irregular que feia difícil, doncs, predir si concretament aquí a la nostra vall és on acabaria plovent més fort. Però bé, les alertes s'envien per límits comarcals i acaba agafant, doncs, o abraçant tota la comarca.
0: El risc hi és, perquè hi ha les condicions, hi ha l'aigua del mar que està calenta, que, bueno, totes aquestes històries, totes aquestes circumstàncies que llavors conflueixen en això. Però és clar, concretar exactament aquí està la mare dels ous, no?
2: A veure, aquí hi ha moltes variables a tenir en compte. Si vols, un dia ens dediquem en detall a tot això. Depèn de la situació meteorològica, tu pots afinar més o menys. Aquesta del passat, crec que era dimarts, ara no recordo quin dia, o dimarts o dimecres, no ho sé, era difícil de concretar. Llavors es va fer un avís més o menys extens, que versava des de les comarques del litoral de Tarragona, les de Barcelona i les de Girona. Al final, les de Barcelona, que també estaven avisades amb un grau elevat de perillositat, de risc, perdó, doncs pràcticament no va ploure, i llavors es va centrar tot molt en les de Barcelona, les de Girona, sobretot a la zona del litoral de Girona. Per tant, aquí el prelitoral van quedar una miqueta al marge. Però, en canvi, a finals de setmana, divendres, sobretot, va ploure més de 100-200 litres a les comarques del sud, i aquí sí que, en general, era una predicció, entre cometes, més fàcil, perquè ja es preveia que era una zona àmplia centrada molt en les comarques del sud, com va ser exactament.
0: I és que al final les alertes el que tenen que fer és avisar, perquè hi ha aquestes condicions de risc elevat. Llavors, si es produeix o no es produeix, doncs mira, es pot produir més cap aquí, més cap allà, més fort o més fluix, però s'acaben produint, però esclar, no sempre amb l'exactitud que es voldria, no?
2: Exacte, aquí hauríem de fer una mica de pedagogia també. Concretament, el Servei Meteorològic de Catalunya el que emet són els avisos SMPs, que és doncs una situació meteorològica de perill. Això és el que emet, és a dir, on hi ha més probable que plogui de manera intensa o acumuli més precipitació en el cas de la pluja. Però després és el CECAT, el Centre d'Emergències de Catalunya, que és, depèn de Protecció Civil, del Departament d'Interior, que és el que defineix al final o estableix si s'envien les alertes, quan i on, en base, evidentment, doncs, a aquesta perillositat i també el risc que suposa, doncs, una localitat que estigui en una vall o que no estigui. Per tant, al final, són dos papers que estan interrelacionadament, doncs, molt connectats, però que cada organisme acaba prenent, entre cometes, la seva decisió.
0: La seva decisió. I la predicció, cap on aniran les coses aquesta setmana que ve?
2: Doncs no variarem gaire, és a dir, continuarem parlant de certa inestabilitat amb aquests dies bastant rúfols, sobretot durant les tardes, en què pràcticament dia sí, dia també, doncs hi ha una probabilitat moderada, elevada d'algunes precipitacions aquí a la nostra vall. Sobretot sempre seran a les comarques del litoral i prelitoral aquests primers dies de la setmana, i tot plegat amb un entorn en general en què les temperatures podran recuperar-se una miqueta entre dimarts i dimecres, però estaran a la mitjana del que tocaria per aquesta època de l'any. Per tant, les temperatures normalitzades, que no ho hem dit, la setmana passada les temperatures màximes han estat al voltant dels 23, 24, 25 graus i les mínimes al voltant de 14, 15. Doncs bé, aquests valors seran els que continuaran repetint-se en general al llarg d'aquesta setmana.
0: Molt bé. I feta la predicció, anem a canviar de terç, fent servir un símil tauromàquic, i anem a parlar del teorema de
2: Emmy-Noether.
0: He fet un Rajoy ara perquè m'ho he apuntat amb la meva lletra, però no.
2: No era fàcil.
0: No, no era fàcil.
2: No era fàcil.
0: Doncs anem a parlar del teorema d'Emmy-Noether. Avui serà una secció o un apartat de la Meteo per nota, perquè el concepte és una mica espès, però esperem que la nostra audiència doncs ho capti.
2: Esperem que no canviïn d'emissora ni que s'adormin.
0: Esperem.
2: Ni que s'adormin.
0: O dormir-se no ho sé.
2: Exacte. Però, mira, intentarem explicar-ho de la manera més senzilla possible. No explicarem cap fórmula, ni molt menys, però el concepte és una miqueta abstracte. Però que veieu el que té moltes aplicacions i les dificultats que va tenir aquesta dona en el seu temps. Perquè, bàsicament, és com intentar respondre: per què els dilluns al matí tenim tan poca energia?
0: Ai, vaja. Hem de dir una cosa sobre l'Emmy-Noether. Que l'Emmy-Noether era una gran matemàtica.
2: Correcte.
0: Que va viure a l'època de l'Einstein.
2: Correcte.
0: I li va costar molt que se li reconeguessin els... Però s'ho va guanyar, Aquesta dona es va guanyar un respecte i està considerada potser la millor matemàtica de la història.
2: Està considerada una molt bona matemàtica i per això també era un dels objectius de fer-li una miqueta d'un homenatge des d'aquest raconet, perquè si hi ha doncs les dones han tingut sempre històricament aquesta dificultat, encara més en el món científic i més en els principis del segle passat, quan això era molt i molt complicat intentar destacar amb una matèria tan complicada com era la matemàtica i la física.
0: Doncs què és el que va aportar l'Emmy-Noether?
2: Vale. Mira, hem fet la pregunta doncs aquesta de per què els dilluns tenim tan poca energia, no? Quan el divendres sembla que doncs, bé, acabem de treballar i tenim molta energia, podem quedar a sopar, podem quedar, i a poc a poc al llarg del cap de setmana aquesta energia es va dissipant. Doncs té una miqueta de relació amb aquest concepte que tothom ha sentit una miqueta, que és que tu comentaves també en off, ara fora de micro, que era aquest tema de la conservació de l'energia. Jo de que ni es crea ni es destrueix, té certa doncs relació, però és encara molt més profunda l'explicació que ara intentarem resoldre. I va ser, doncs això, gràcies a Emmy-Noether, que esperem que ho estiguem dient bé, perquè és un nom alemany i de vegades doncs costa de pronunciar correctament, i va viure, com tu molt bé deies, a principis del segle passat, a la mateixa època que l'Einstein, que de fet l'Einstein en algun moment de la seva teoria de la relativitat va necessitar en algun moment d'un matemàtic que pogués respondre algunes de les qüestions que no quadraven, entre cometes, ho estic generalitzant molt, dintre de la seva teoria, matemàticament, estic parlant, i li va arribar a les seves orelles que hi havia una persona, una noia alemana, que doncs ho feia molt bé les coses, i que doncs gràcies a ella va donar resposta a aquestes entre cometes inquietuds
0: o aquests dubtes que tenia
2: en Einstein. Doncs bé, fem, i no us espantem, que no necessitarem cap calculadora. A veure...
0: Ni una pissarra.
2: Exacte, ni una pissarra. Parlem d'una cosa sorprenent. I el concepte és les simetries de les lleis físiques, i ho tinc apuntat aquí perquè si no, no ho diré bé, ens poden explicar per què hi ha quantitats que es conserven. Eh? Podeu dir, vale, jo ja desconnecto, ja me'n vaig escoltar un altre programa, però no. Quan parlem de simetries no ens refereixo, ni es referia a ella, a les papallones, allò que quan tallem pel mig, doncs, podríem, amb un eix imaginari podríem veure dues parts molt, molt iguales, no? No. El concepte va una miqueta més, més enllà. Primer, el concepte de què és una simetria. Vale. Comencem, imaginem-vos una pizza. Tenim una pizza rodona i que li hem tirat doncs, una miqueta doncs, sí, ingredients per sobre.
0: Xampinyons, sí, mozzarella...
2: De manera desordenada,
0: rúcula,
2: diguéssim.
0: Rúcula,
2: no?
0: Sí.
2: Sense cap ordre concret.
0: Sí, sí,
2: i ara imagineu-vos que la girem, el que sigui, 90 graus. Ha canviat alguna cosa? No. No, només l'hem girat,
0: sí,
2: i
0: girat
2: els ingredients continuen allà mateix,
0: sí,
2: no?
0: Sí,
2: la pizza
0: sí.
2: continua allà
0: estan
2: mateix.
0: Estan en una posició diferent, però és
2: té un aspecte doncs, similar. Bastant similar.
0: Sí, vale? Sí, sí.
2: I si la girem una miqueta més, jo que sé, 170 graus, passa el mateix.
0: Sí, sí, no
2: allò
0: canvia.
2: No ha variat.
0: No.
2: I la podríem girar una altra vegada i una altra vegada i la pizza continuaria semblant la mateixa. Això se li diu, i per entendre el primer concepte important, simetria de rotació. D'acord?
0: Uh-huh.
2: Això és la simetria de rotació. És
0: sí,
2: a dir,
0: sí.
2: que...
0: Si les coses, encara que girin...
2: Encara que girin,
0: sempre,
2: la rotació...
0: Sempre s'assemblen.
2: No ha variat. Allò uh-huh. no ha variat. D'acord? L'anxova, els xampinyons, segueixen
0: sí,
2: sí,
0: sí,
2: allà
0: sí,
2: mateix.
0: Sí, sí.
2: Vale? Està orientada de manera diferent, però segueixen allà mateix. Fins aquí fàcil, no? Vale. Doncs Emi, no estudiava si la pizza continuava semblant igual o després de girar-la. El que estudiava era si les lleis matemàtiques de la física continuaven sent les mateixes quan canviem determinades coses. Això és exactament el que estudiava ella. Un altre exemple. Imaginem que tenim una pilota i un camp de futbol. El camp de futbol, perfectament pla, fem rodolar una pilota per sobre del centre del camp i fem el mateix experiment, si ho fèiem des del centre del camp, imagineu-vos que ho fem a l'àrea. A l'àrea de la porteria.
0: Uh-huh.
2: Amb les mateixes condicions, eh? És pla, el camp de futbol. I llavors, què passarà? Doncs les lleis físiques que descriuen el moviment de la pilota no han canviat perquè tu ara facis l'experiment uns metres més enllà. Continua sent les mateixes. Doncs això és el que se'n diu la simetria de translació espacial. És a dir, que les condicions es mantenen, evidentment, si el camp és el mateix, si la gespa
0: sí,
2: és el
0: sí,
2: mateix,
0: sí, sí,
2: si la pilota
0: sí, sí,
2: és la mateixa, però sota determinades condicions, si aquestes condicions no han variat, la simetria, la manera d'entendre, és de la translació espacial. Hem parlat de la rotació amb la pizza i ara hem parlat de la translació espacial. És a dir, que si rotem una pizza, perquè ens entenguem, ho faig de manera molt simple, les condicions no varien d'aquella pizza, diguéssim.
0: Sí,
2: vale?
0: Sí, sí. I amb, mateix, la pilota igual.
2: I amb la pilota igual. Que no vol dir que aquest moviment de la pilota en concret no hagi de ser el mateix idènticament en qualsevol situació, no, eh? O sigui que en les condicions dels dos experiments, un al mig del camp i un altre a l'àrea de porteria, són els mateixos experiments amb les mateixes condicions, allò vol dir que les condicions són equivalents. Per tant, les lleis que expliquen allò són les mateixes.
0: Sí, sí, les
2: ho facis
0: lleis
2: en un lloc o ho facis
0: exacte.
2: En un altre.
0: Les lleis que regeixen tot aquell moviment i tota aquella moguda física, doncs són les mateixes i, per tant, hi haurà una simetria o hi haurà una igualtat.
2: Correcte. I ara, l'últim cas, el tercer. Imaginem que fent aquest experiment de la pilota del camp, avui, el fem avui, i el tornem a fer demà. Si les condicions continuen sent les mateixes del camp, la pilota, la gespa és la mateixa, el mateix dia fa sol, les lleis que descriuen aquest fenomen no canvien simplement perquè hagin canviat de dilluns a dimarts o de dimecres a dijous. Mm-hmm. Continua sent les mateixes. Per tant, això ens porta a anomenar la simetria de translació temporal. Per tant, tenim les tres simetries, la de rotació, la de translació temporal i l'espacial. Llavors, el que vull dir és que, en condicions adequades, les lleis físiques continuen sent les mateixes. I aquesta és la clau de l'explicació d'Emi, que la simetria que ens interessa és una propietat de les lleis de la natura, no necessàriament de l'aparença dels objectes. I això era molt important, perquè encara ho podrem fer encara una miqueta més complicat, diu, però per què l'energia es conserva? Que és una miqueta el concepte que intentàvem doncs, explicar al començament. Doncs perquè la part, encara que imaginem-nos el concepte de la pilota del camp, que la pilota del camp, quan, quan donem, hi ha una energia cinètica...
0: Li donem una energia.
2: I una energia mecànica que es transforma en altres fonts d'energia, el que siga, el que siga, l'energia total no desapareix misteriosament, o sigui, es divideix en altres tipus d'energia, però l'energia en aquell sistema acaba sent la mateixa. Per què? També perquè les condicions eren les mateixes. I per què? Perquè hi havia la simetria, sigui d'espacial, sigui de temporal o sigui de rotació.
0: De rotació.
2: Per tant, de fet, Emi encara ho complica encara una miqueta més, veig que no tinc encara més temps, ho podem deixar aquí, perquè fins ara més o menys crec que s'ha entès, sí. Però encara anava a un segon pla, que ell bàsicament el que deia era que si les lleis físiques que descriuen un sistema no depenen explícitament del temps, aquesta simetria està relacionada amb una quantitat conservada, l'energia. És a dir, que si repetim l'experiment, torno una vegada a dir-ho, avui i demà, les lleis físiques no canvien simplement perquè el calendari vagi avançant. I aquesta propietat és la que està relacionada matemàticament, perquè ella ho ha demostrat tot això matemàticament. Nosaltres no estem explicant res matemàticament, ni molt menys.
0: Ella ho va demostrar.
2: Ho va demostrar matemàticament amb la conservació de l'energia. Per tant, això és el que fa tan especial el teorema de Noether, que és una connexió matemàtica entre una simetria i una llei de conservació. Evidentment que cal tenir en compte les condicions del sistema, però, per exemple, això no es podria aplicar a les lleis de l'univers, però sí en un sistema tancat del sistema solar, això podria explicar perquè els planetes tenen el moviment que tenen, gràcies a aquestes condicions que són similars de la simetria.
0: Fins i tot va ajudar en el naixement del que és avui en dia la física quàntica.
2: En part també perquè acaba explicant també aquest teorema de Noether, perquè la conservació de l'energia, perquè els electrons tenen l'energia negativa, els protons tenen la positiva i perquè no acaben doncs de canviar aquesta naturalesa o quantitat de l'energia, per aquestes simetries que ja parlava. Una qüestió molt tècnica, molt densa.
0: Sí, sí, però una qüestió de base filosòfica a nivell matemàtic que va fer que la ciència arribés a la física quàntica i fes un salt endavant i bé, tantes altres coses que van fer que aquesta dona fos tan important en el moment en què... I a més en l'època en què ho va fer.
2: I deixa'm dir ja res, deixem a banda ja doncs, aquestes qüestions més tècniques, que ja reprenem el fil de l'inici del programa, que va tenir moltes dificultats de poder donar classes a la Universitat Alemanya. De fet, el seu pare era matemàtic, ella va ser acabant matemàtic, però signava les primeres investigacions amb un nom del seu company home, perquè no podia signar amb nom de dona. Per tant, imagineu-vos el context tan difícil en què es trobava aquesta dona.
0: Era alemanya, era jueva, va tenir que marxar d'Alemanya.
2: Correcte.
0: I va trobar reconeixement als Estats Units, que allà sí que li van donar doncs l'ajuda que esperava.
2: I que malauradament va morir molt jove, amb poc més de 50 anys.
0: També va morir jove, sí. Xavi, ho deixem aquí.
2: Ho deixem aquí.
0: I avui, ha anat de la cosa més filosòfica, sinó un altre dia ho ampliem, això.
2: Perfecte.
0: Reparem el vostre vehicle amb la representació i garantia de Bosch Car Service. Diagnosi, manteniment, mecànica i electrònica. Líders en tecnologia i confiança. Som Trima Motor Arbúcies. A Trima Motor Bosch Car Service tenim vehicles nous i d'ocasió. També som especialistes en vehicle elèctric. Descobriu tot el que us podem oferir a trimamotor.com, a Instagram i a Facebook. I visiteu les nostres instal·lacions al passeig Palacagüina 4, al costat de la rotonda d'entrada Arbúcies, i al telèfon 972 16 25 99. Trima Motor Bosch Car Service. Preparats per tot allò que el teu vehicle necessita.
3: Ràdio Arbúcies.
4: L'emissora que escolten les altres emissores.
3: 107.6

0: Per feina anem com una moto. Edició 35 del CatSona. Saludem efusivament a Manel Canaleta.
1: Hola, bon dia.
0: Com estem?
1: Com estem? Molt bé, molt bé. Què és això?
0: Uns aplaudiments. Tenim...
1: Gràcies. Però... Això millor seria el final. Ara encara no ens ho mereixem.
0: Home, no, de moment és per animar, per fer l'escalfament.
1: Ara es pot fallar l'emissió i què, aquests aplaudiments?
0: Res, llavors els tornem a treure, eh? Els tenim aquí plegats aquí sota, un públic de cartró, i després el traurem.
1: Molt bé, doncs anem per la primera cançó del mes de juny.
0: Vinga.
1: Apa, vinga. No hi ha pla B amb els Buhos i la Lady Martínez.

0: Amb aquest tema...
1: S'ha sentit aquest estiu?
0: S'ha sentit.
1: Una mica, potser.
0: Sí, una mica.
1: La Donostiarra Leire ha sorprès a tothom en cantar en català, amb els nois de Calafell.
0: Sí, sí, amb els amics de Buhos, que sí, van traient temes enganxosos,
1: Sí.

0: Fantàstic.
1: Canta molt bé, eh? Sempre que hagi parlat sempre en català.
0: Sí, sí, sí, realment té un accent molt bo.
1: I seguim ara amb la Inara, amb Tornem a la plaça.
2: Tornem

0: m'agrada fer
1: un tema de hip-hop,
2: sí?
1: Amb una rapera de les Terres de Ponent.
3: Sí, també a incidir.
1: Seguim. Seguim amb el mes de juny i ara amb l'Alfred García, vine'm a buscar.
2: Escoltem l'Alfred García.

0: Què podem dir? És del Prat de Llobregat i va quedar quart a l'operació Triunfo del 2017.
1: Era un triunfito.
0: Un triunfito.
1: Però és d'aquests sí. Més modernets que ja no els tenim tan controlats, tot i que ell ha fet carrera.
0: Sí, ha fet carrera i ara amb aquest vine'm a buscar.

0: També ha sonat, eh?
1: També ha sonat,
0: també
1: ha sonat, sí,
0: fort.
1: Aquesta s'ha sentit molt també el mes, i és del mes de juny. Seguim ara amb l'Arnau Vallvé, Mentre el monstre.

0: Què podem dir de l'Arnau?
1: Sí, què podem dir?
0: És un bateria productor dels Manel.
1: Ah, sí?
0: Sí, i als 23 anys ja es posà a escriure cançons. Tenia aquella espineta que... Què hauria passat si...
1: Si jo hagués muntat els meus temes pel meu compte.
0: Aquí ho ha provat.
1: Aquí ho ha fet. Ara que ja ara s'ha tret l'espineta.
0: S'ha tret l'espineta i diu, aquí ho llenço.
1: Fantàstic. Escoltem-ho. No anem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores.

0: un cigarro, però el fumet de la...
1: Un rapeig diferent, eh?
2: Sí, un rapeig diferent que té el seu estil, eh? Uh-huh. Sí, i ara sí, un que ha sonat molt. Home, aquest estiu.
1: Aviam.
2: Una que va sortir també el mes de juny amb en Joan Dausà, amb Papi posa-la al disc.

0: Un altre tema d'aquests que ha sonat força aquest estiu,
1: és una cançó que el Sant Feliueng va fer per la seva filla menor, la Julieta. Aquí esmenten el tema.
0: Ah, molt bé. Per un moment vaig pensar, sentint aquesta cançó, que l'he sentit diverses vegades, que no fos la Julieta, la cantant, que està tan de moda últimament.
1: Podria ser, sí, però és la
0: seva. Però no, és la seva filla.
2: Julieta, Julieta, Julieta.

0: Va, ara amb la Marta Romaní i a l'Slow Bow, Testament d'Amèlia. Ara hem fet un gir.
1: Sí.
0: Amb aquesta adaptació que compta amb la col·laboració musical de Clara Sorolla i Vic Moliner.
1: Sí, hem canviat d'un tema així canyós i, sí, i fresc pop, i amb ritme a una cosa més pausada, més tranquil·la. I amb un punt misteriós, no?
0: Tot és endavant.

0: molt, molt editat, amb molts efectes de so.
1: Sí,
0: sí, una cosa així més profunda, mística. Un punt fosc també.
1: Sí, sí, sí, sí, místic.
0: Molt bé.
2: I ara seguim amb els Mosaic. T'he somiat.
3: Quarts de quatre a la platja i la vida se me'n va de les mans.

0: És que la fórmula de l'èxit és complicada. No sempre un pensa que allò és prou bo, però després l'audiència dicta el seu veredicte i a vegades...
1: Els seus seguidors,
0: doncs, no...
1: la seva claca que tingui a darrere.
0: Sí, no? O la grapa que tingui en un moment determinat. No, la fórmula de l'èxit és complicada, és complicada.
1: Seguim ara amb els Changuito, Constelacions.

0: Han ressuscitat en Rudy Ventura, potser.
1: L'univers tan gran, jo me faig petit.
2: La cançó destaca pel seu videoclip creat amb intel·ligència artificial, el qual planteja una crítica al món irreal i convida a la introspecció.
0: Aquest també treballa amb la intel·ligència artificial?
2: Bé, em sembla sí. Que més d'un, eh?
0: Sí, sí, no, escolta, així s'estalvien músic.

0: on vaig buscant el teu somriure. He perdut la llibertat.
1: És un cantautor i músic de pop rock originari de Mataró. És solista i s'acompanya de la seva pròpia banda en directe.
2: Està molt bé, està molt bé. I aquest sí que és en plan analògic, no ha fet servir intel·ligència artificial.
1: Analògic total.

0: Canviem d'estil i anem amb els Boira a la Borda. Vols cremar amb mi?
1: Sí, provem-ho.
2: No era el moment, ni el lloc, ni tu.
1: És la nota del heavy, eh?
0: Sí, ara ja tenia que treure la puteta, doncs sí, ara la trec del tot.
1: Hi ha d'haver de tot, home.

0: són del Pallars Jussà de Tremp, no són finals feliços, són començaments vius. Altres cançons que han tret com L'home mur i sec, Que comenci la nit, o Mineirons.
1: Mineirons.

0: També és guitarrero, però potent, eh?
1: Sí, una mica de rock amb els Revolts. Són de Terrassa. Aquest grup va néixer al maig del 2026.
0: Carai.
1: Som novedíssims.
0: Són que, allò que acabats de treure del forn, eh?
1: Amb un estil enèrgic, festiu i irreverent.
0: Aviam, escoltem-los.

0: eh?
1: Sí, sí, s'ha sentit.
0: Teva pell mullada.
1: Des del 2021 que al CatSona en fem ressò del so com bohèmio.
0: Sà, sí?
1: Sí, qui va començar a compondre i publicar de les seves pròpies cançons des de la seva habitació.
0: O sigui que tens, li tens com un carinyo amb aquest senyor.
1: Sí, els vam començar així de metre'ls i ara l'hem tornat a punxar.
0: I van traient temes i van,
1: sí,
0: tenint
1: continuïtat. I aquest s'ha sentit una mica, també.
0: Ah, sí. Ah, mica en mica.

0: Certament és un tema que sí que s'ha sentit, eh?
1: S'ha sentit, eh?
0: Sí, sí. Té la seva gràcia, sí, la seva grapa.
1: I ara anem amb el record.
0: Ah, el moment nostàlgic, eh?
1: Nostàlgic amb els de la gran aventura, amb Àngels quan arribi el mal temps. Els de la Gran Aventura són de Sabadell i varen estar en actiu des del 1989 al 1996 i després una segona etapa del 2010 fins ara.

0: Bé, sí, aquest grup no va ser un grup que tingués un moltes, èxit espaterrant, sí, però va tenir cert predicament, va tenir la seva parròquia.
1: I ara continuem amb la llista, amb els Curial, els Amants de la Murta.

0: com heavy...
1: Sí, melòdic i metal. Són de València. Aquesta cançó està profundament arrelada a la història dels Ira i es basa en fets reals.
2: És com un heavy així passat pel turmix de la música del tradicionari.
1: Sí.
2: Una cosa molt tradicional amb el heavy.
1: A l'Ajuntament. Sí.

0: Tota aquesta colla de l'escola, doncs, estan explicant la història que havia passat amb una parella que s'estima.
1: Sí, una cosa històrica, sembla,
0: històrica,
1: no?
0: Històrica, sí, sí, sí,
1: sí. Està molt bé, està molt bé. Sí.
0: Seguim.
1: Sí, sí, seguim. Posem-ne una altra, aviam què.
0: Posem una altra ara amb l'Auxili i a la DJ Trapella.
1: La pell vol pell. Has dit DJ Trapella?
0: Sí, DJ Trapella.
1: Home, és un nom nostrat. Xata, brilla com plata, dansa com rasta, canta en català,
0: valenciana com horchata. Tocata de la mata més bonica de la Valles, Babylon. La banda d'Ontinyent fan una col·laboració amb la DJ Trapella i el productor Ferran Gisbert. Potser serà la cançó d'aquest estiu? No sé, bueno, han sigut altres.
1: Poder a València una mica més que aquí, no? Potser. Sí.
0: Terrinetes al sol.
1: Terrinetes al sol.

0: Haurem de veure aviam què són això de les terrinetes.
1: De les terrinetes.
0: Què més?
1: Què més? Ara ja estem al mes de juliol i ara són els Dalai Lama, Dalai Lama amb raons.

0: Una rumba rock de Vilanova i la Geltrú i porten molta marxeta. Busques la raó del per què ets aquí?
1: Ah, està bé, està bé. Busquem-la.

0: busquen i van trobant aquella barreja de la rumba i el rock.
1: Sí, és molt subtil, per això.
0: Sí, al principi.
1: Perquè sembla que domina més la part més rockera,
0: Sí, la rumba és una mica al principi.
1: Sí, és una mica al principi i ja està, després desapareix.
0: Seguim, ara amb la Ivette Nadal, amb Pedres, Ocells i Flors.

0: És una cançó que mira cap al passat i reflexiona sobre el comiat dels éssers estimats.
1: Ah, sí, té un punt de transcendent.
0: Nostàlgic, sí.

0: Seguim amb la llista i ara amb els mans de destral i els oratges canviants.
1: Tira-li.
0: Ulleres de sol.
2: Aviam.
3: Gocenza, gocenza!
2: D'on són aquests xavals?
0: Són de València. Fusionen lletres poètiques amb sonoritats pròpies de folk, cançó extreta de l'LP Aixopluc.

0: Avui era el sol i ara anem a l'àrea 51.
1: A l'àrea 51?
0: Atenció, sí.
1: Els ovnis i tot això.
0: Amb els poc més. Regató còsmic interplanetari 2.
1: Vaja.
0: Som a l'any 2138. Benvinguts a la fantasia. Viatjarem per l'univers.
1: De moment sembla un joc d'arcade, d'aquells antics, dels anys 80.

0: Aquest se no es pot més, però molta gent també deu dir si aquest era el reggaetó còsmic interplanetari 2, com era el reggaetó còsmic interplanetari 1? Doncs era així.
1: Ah, fem un remember.
0: Un remember squad.
1: Per comparar.

0: les han pas presentat al mateix temps, no?
1: No, era el 2025.
0: El 2025.
1: Sí, sí, i ara el 2026 han tret a la segona part.
0: Bueno, en fet, sí.
1: Bueno, per fer una mica la brometa.
0: Sí, i per fer la comparativa, no?
1: La comparativa, sí.
0: Està bé. Màgia galàctica, no sóc el teu Dari. Controlo l'espai, jo
1: sóc poc més. Mufio el pari, anem a Saturn de pari. Han evolucionat amb els seus còsmics interplanetaris.
0: Sí, poder el d'aquest any és més maquineta de marcians antiga, eh? M'ho ha semblat, vaja.
1: A veure si faran el tercer. Anem ara pels Aquarela i els Jordi Nius.
2: Vinga.
1: Nius. Vinga.

0: Aquarel·la és de Rubí i és l'essència d'una nova onada dins l'electrònica catalana proposta vibrant, emocional i festivalera.
1: Festivalera. Té un punt de country, no? Així amb això que sembla que van aplaudint a ritme, eh?
0: Country i una mica d'electrònic.
1: Sí, també. Sí.

0: Seguim ara amb la Pandèmic, no t'enfadis. I per què es diu la Pandèmic? Doncs perquè va néixer el 2020, en plena pandèmia, i fusiona estils com l'ska, rock, steady i el reggae.
1: Està bé, ritmes molt clàssics. Sí. També van aprofitar la pandèmia per muntar el grup, eh?
0: Sí.
1: Una mica com els Stay Homes.
0: Stay Homes,
1: exacte. El que passa és Stay Homes ho van petar molt.
0: Sí, i alguns altres
1: no han petat tant.
0: I van fent el que poden fins a dia d'avui.
1: Aviam.

0: bueno, van fent, van sí, dient sí. el que fan en el dia a dia.
1: Sí, és un ritme, ja està bé.
0: Potser
1: sí.
0: encara estan en pandèmia ells, estan sí. tancats a casa.
1: I encara estan traient les cançons i no s'han enterat de que la cosa ja s'ha acabat.
0: Ja s'ha acabat i estan a... van fent. Seguim els Nyami Nyami, Festival Chopin.
1: Ja s'han presentat.
0: Sí, són originaris de Mallorca. Els integrants mantenen la seva identitat oculta i la seva discogràfica és la Cucabela Records.
1: Cucabela Records.
0: És el que podem saber.
1: Sí, sí.
2: Si te llic com en Michael, els morros se m'aixapen. Cari, m'estic avorrint, tenir pors amb a quatre. Si te toc com en Chopin, ses bragues se t'aixopen. Cari, quan el trot són ames...
1: És que els raperos mallorquins deuen tenir por que els fotin a la garjola. Com
0: a,
1: no,
0: a vegades sí. Som
1: com l'altre...
0: Molt...
1: Ara no em ve el cap el que... Sí. El rapero que va acabar a la garjola es va tenir que fugar cap a... cap a Waterloo.
2: Demana un quiz i me fa pujar de cap al seu pis, li xarra sobre i se posa vermell i me diu baby please.
0: Nyami Nyami, i ara amb el senyor Corella, artistes.

0: termes. Del nou LP anomenat Collage, ell canta per ordenar el caos, compartir cabòries i trobar un sentit enmig de la desorientació.
1: Molt bé, doncs aviam si ens orientem.
0: Senyor Collage.

0: Pobres artistes.
1: Sí, pobrets.
0: Pobres artistes.
1: Quina vida més dura que tenen, eh?
0: Ai, avui per tancar sí, per... el CatSona.
1: Ja tanquem, ja hem arribat al final. Ja m'ha passat volant, això. Escolta, ha sigut molt dinàmic, això.
0: Sí, hem anat un darrere l'altre i
1: sí,
0: hem arribat
1: pim, pam, pim, pum, pim, pam.
0: A la número 25.
1: A la 25?
0: Sí.
1: I amb qui tanquem? Qui?
0: Amb els, també, Boira a la Borda, però amb una cançó que el dia 11 de setembre ho va petar fort.
1: Ah?
0: Els Segadors.
1: Ah? Una versió.

0: Boira a la Borda, els Segadors.
1: Molt bé, doncs amb aquesta versió, bueno, amb aquest tema inspirat en els Segadors, tanquem aquesta edició 35 de l'Amics, no de l'Amics i Residents, no. Aquesta edició 35 del Cat Sona, de Manel Canaleta, que ens ha tornat a oferir aquesta peculiar llista de tots els temes que es publiquen en el domini lingüístic dels països catalans i que pertany, has dit, al mes de juliol. Juliol-agost.
0: Sí, juny-juliol i alguns del setembre, ja.
1: Va, o sigui, hem fet una mica de popurri per no endarrerir-nos massa i anar ja més al dia. Molt bé, Manel, fantàstic.
0: Sí, fins a la propera.
1: Fins a la propera. Us esperem amb ànsia. Sí.

0: No és la ràdio de Cincinnati, WRKP, i tampoc hi ha la veu del Johnny Fiba. Això és Ràdio Arbúcies. I escolteu la colla de L'Amics i Residents. I'm at WKRP in
1: Cincinnati. Ràdio Arbúcies no es podia permetre no parlar del tema. I tenim un any més a les representants del comerç d'Arbúcies. Tenim amb nosaltres l'Eva Expósito.
2: Eva Martín.
1: Ai, Eva Martín, això ho teiré.
2: No passa res, Eva.
1: Després també tenim amb nosaltres aquí a l'estudi a la Núria Mir.
3: Anna Mir.
1: Ai, oh, hòstia santa, com estic. Em faig bé, eh?
4: Bon dia.
1: I també tenim, aviam si l'encerto ara, tenim a la Natàlia Grau.
5: Hola, bon dia.
1: Vale? Bon dia a totes i gràcies per venir.
0: Amics i residents a Arbúcies. Un desastre natural sota control. O potser no.

No us equivoqueu pas, no. Esteu a la sintonia de Ràdio Arbúcies i esteu escoltant el programa Amics i Residents. És el moment de fer una pausa. Tornem després del butlletí informatiu. No marxeu, us esperem.

0: portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, afirma al suplement de Catalunya Ràdio que els decrets d'habitatge que hi van tombar al Congrés són un nyap jurídic i haurien empitjorat encara més, diu, la situació dels usuaris. Recorda que van fer el mateix amb la llei d'amnistia. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, reflexiona aquest cap de setmana sobre si cal avançar o no eleccions. A Madrid, les persones acampades a la Porta del Sol mantenen la pressió i s'enfoquen cap a una vaga general. Avui al migdia, la capital espanyola acollirà una gran manifestació amb columnes que sortiran des de diferents punts de la ciutat i que confluiran a Cibeles. També hi haurà mobilització al migdia a Girona i a la tarda, a les 7, a l'Hospitalet de Llobregat, i confluiran diverses columnes vingudes de Barcelona i d'altres ciutats. El sindicat de llogateres reclama el màxim consens social possible per tirar endavant una vaga general de manera imminent a favor del dret a l'habitatge i per això demana a associacions d'estudiants, consumidors i sindicats que organitzin assemblees per debatre aquesta qüestió. A França, el govern estén la mà als estudiants després de les protestes d'aquesta setmana que han provocat aldarulls i gairebé 500 ferits entre policies i manifestants. Les associacions estudiantils volen parar retallades anunciades i asseguren que les mesures que planteja l'executiu no són suficients. Protecció Civil insisteix a no baixar la guàrdia durant tot el cap de setmana a les zones on hi pugui ploure amb intensitat, sobretot al litoral central i al sud de la Costa Brava, on es podrien repetir les pluges torrencials. Les Terres de l'Ebre van recuperant la normalitat després dels aiguats d'ahir. La Xarxa Europea per la Igualtat Lingüística reclama que no s'excloguin llengües minoritzades com el català dels algoritmes de les xarxes socials. És la petició que en fa aquesta organització internacional, que reivindica la importància de compartir contingut en llengües minoritzades perquè això normalitza l'idioma. Una exposició a Tolosa de Llenguadoc mostra l'obra més política, rebel i compromesa de Joan Miró. S'hi presenten peces en formats poc coneguts com tapissos o vestuari i 50 dibuixos inèdits sobre l'arrelament que va fer durant el seu exili a París.
1: Esports.
0: Victòria de Marc Márquez a la cursa sprint del Gran Premi del Japó de MotoGP davant de Diogo Moreira i Jorge Martín. Ara el de Cervera queda a 7 punts del madrileny a la general. Pau Cubarsí ha estat descartat i no jugarà a l'Espanya-República Txeca d'avui al vespre a Oviedo. Sí que entra la convocatòria Roberto, de l'Espanyol, que podria debutar amb la selecció espanyola. El Barça femení fa avui al matí l'últim entrenament, abans del clàssic de demà contra el Real Madrid al Camp Nou, i també la Lliga F a partir de les 12, doble compromís amb presència catalana. L'Espanyol rep l'Alavés i el Badalona Women visita el camp del Sevilla. Seguint l'evolució d'aquestes precipitacions que poden tornar a aparèixer les pròximes hores, a última hora del matí n'han d'arribar algunes per la costa que poden ser fortes, molta atenció i deixar.
2: Informació, proximitat, música.
3: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 80%.
5: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
6: Per tant, saludem David.
7: Molt bon dia.
6: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs, és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, moltíssimes sí. bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això, del compositor? Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir.
0: Doncs va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podria haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí,
2: eh?
0: Sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir.
1: Sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa aquesta música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes, i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, correcte, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa.
2: Jaymar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

No us equivoqueu pas, no. Ara i aquí, escolteu la sintonia de Ràdio Arbúcies i esteu escoltant el programa Amics i Residents.

0: Comencem la segona hora. El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
1: Les recomanades de la Marta Rubió.
2: Bon dia i bon dissabte. Tornem a ser aquí una setmana més amb la secció de les recomanades i aquesta setmana torna a ser una secció llarga perquè tenim moltes activitats previstes tant per aquest cap de setmana com per la setmana que ve. Així doncs que no ens encantem i anem directes a la feina, que us hem d'explicar moltes coses. Avui, dissabte 3 d'octubre, a partir de les 6 de la tarda al Teatre de Cal Xic hi haurà la projecció del documental Viatge al País dels Blancs, amb motiu de la Jornada Intercultural i Solidària, que se celebrarà demà diumenge a la plaça de la Vila. Doncs aquesta tarda hi ha aquesta projecció, un documental interpretat per Emma Vilarassau i Jordi Bosch, entre d'altres. El preu d'entrada és de 3,50 €, i podeu comprar la vostra entrada o bé a la Gavella, o si no, aquesta tarda mateix abans d'entrar a Cal Xic. A la nit, a partir de 11:45 de la nit, hi haurà el Republic Fest, aquesta festa que organitzen cada any els de Festa Joves. I bé, en un principi està previst que ho facin a Can Cassó, però si plou, es farà el poliesportiu de Can Delfí. Es tracta d'una nit de concerts amb verbena, amb Mon DJ i Lady Viking. I podeu comprar la vostra entrada a través de sensecues.cat. Ens n'anem a demà diumenge, 4 d'octubre, i és que a partir de les 10 del matí a la plaça de la Vila se celebrarà aquesta jornada intercultural i solidària que us deia. Hi haurà taules d'entitats de solidaritat, tastets gastronòmics, jocs, activitats culturals, música en directe i també una exposició sobre els territoris palestins ocupats i un dinar comunitari amb plats de diferents cultures. El preu per participar en aquest dinar és de 3 €. I ara ens anem ja la setmana vinent, el dimecres 7 d'octubre, a 17:45 de la tarda a la biblioteca hi haurà el taller literari infantil. Es tracta d'una nova activitat familiar per a nens i nenes de 4 a 7 anys. S'explicarà el conte Hi ha un fantasma en aquesta casa, d'Oliver Jeffers, i es farà una activitat per parlar-ne. En acabat, cada infant es podrà emportar el conte a casa per llegir-lo en família. Cal inscripció prèvia perquè les places són limitades. I finalment, el divendres que ve, el divendres 9 d'octubre, a les 6 de la tarda, al Museu Etnològic del Montseny, hi haurà una mostra de cinema etnogràfic dins del programa de mostra de cinema etnogràfic de la xarxa OPEI XMEC de les Jornades de Patrimoni Europeu. Es projectarà el vídeo El Pomari de l'Emili, enregistrat el 2025 per l'Associació de Dones Arremangades i la col·laboració del Museu Etnològic del Montseny. I finalment, a les 8 del vespre, a les Naus Aiats, s'iniciarà aquest cicle de teatre, el cicle de teatre que porta per títol Octubre Teatre, i bé, aquest primer espectacle que es farà porta per títol Un tal César, de la companyia Cascai Teatre. I bé, us llegim una mica la sinopsi de l'obra perquè si us en fem venir ganes, d'acord? Un viatge hilarant a través del temps combinant música, teatre, d'objectes, gest, improvisació i molta comèdia. Podeu comprar les vostres entrades a través de sensecues.cat o bé a la Gavella. El preu és de 10 €. I bé, això és tot per avui. Ens trobem la setmana que ve amb més activitats. Que vagi bé!
0: El bàsquet amb Anna Teixeira.
3: Hola a tothom. Una setmana més, tornem a Ràdio Arbúcies per explicar-vos una mica l'actualitat del Club Bàsquet Arbúcies. Continuem encara amb la pretemporada, però ja encara en els últims dies abans que comenci oficialment la competició. Aquesta setmana, el nostre cadet femení ha disputat un partit amistós a casa contra l'Hostalric. El marcador va ser favorable a l'Hostalric, però va ser un partit que va servir per continuar sumant minuts, agafar ritme i seguir treballant com a equip abans de començar la Lliga. També, el nostre sènior va disputar el seu primer partit de pretemporada a Sant Hilari. En aquest cas, el partit va acabar amb una diferència clara en el marcador a favor de l'Arbúcies. Bones sensacions, doncs, en aquesta primera prova de l'equip. I aquesta setmana encara tindrem un altre partit de preparació. Dimarts, el sènior jugarà a casa, contra la Cellera de Ter, un partit especialment interessant perquè és un equip que ens trobarem també durant aquesta temporada 26-27 i, per tant, serà una bona prova abans d'entrar ja de ple en competició. I ara sí, per aquest dissabte, comença oficialment la competició per tres dels nostres equips, el cadet femení, el júnior i el sènior. El cadet femení serà el primer a entrar en joc, dissabte, al matí, a Vidreres. A la tarda serà el torn del júnior, que es desplaçarà fins a Roses. I tancarà la jornada el nostre sènior, que jugarà a Tona. Per tant, comencem la competició amb quilòmetres, perquè els tres equips disputaran aquesta primera jornada fora de casa. Des del club els desitgem molta sort en aquest inici de temporada. La resta d'equips del club començarà la seva competició a partir del 3 d'octubre, així que a poc anirem tenint tots els nostres equips en marxa. I la setmana que ve tornarem per explicar-vos com han anat aquests primers partits oficials i totes les novetats del club. Ens escoltem a la ràdio, ens veiem a la pista i a la grada.
0: El futbol amb Oriol Garriga.

0: Hola a tots. Anem amb el resum del cap de setmana del 19 i 20 de setembre. Comencem pel primer equip, que ha debutat a la Lliga amb victòria, 1-3 al camp de l'Atlètic Bisbalenc. S'ha avançat el nostre equip amb un gol de penal de l'Uri Álvarez. Ens han empatat i dos gols a la segona part de l'Arnau Quadres. Han posat l'1-3 al marcador per debutar amb una gran victòria fora de casa. També destacar, com ja vam dir la setmana passada, que ha debutat el Benjamí sub-10 a preferent. També ho ha fet en victòria, 2-4, de l'equip d'en Joan Batllosera. Superbon inici. I destacar les victòries del pre-Benjamí i del Benjamí de Consell, també en pretemporada. De cares a la setmana vinent, comencen la majoria de les lligues del futbol base. Molta, molta sort a tots. I el primer equip jugarà a casa, però el partit a porta tancada, degut a uns incidents de la temporada passada. Destacar, per últim, també la victòria de l'Alaví sub-12 al campionat de Roda de Ter, campions or. Moltes felicitats. Seguim i a per una setmana més.
1: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.

Octubre Teatre, cicle de teatre d'Arbúcies, presenta una nova temporada. El divendres 9 d'octubre, a les 8 del vespre a Naus Aiats, es presenta Un tal César, de Cascai Teatre. Un viatge hilarant a través del temps combinant música, teatre d'objectes, gest, improvisació i molta comèdia. El dissabte 10 d'octubre, a les 7 de la tarda, també a Naus Aiats, 1938, d'Axis Produccions. El març de 1938, l'aviació italiana, que donava suport als rebels feixistes, va bombardejar Catalunya de manera sistemàtica i especialment la ciutat de Barcelona. Aquest espectacle vol traslladar l'espectador a l'interior d'un refugi amb l'ajuda de material audiovisual i la història de dos personatges que hi coincideixen. I acabem el cicle el diumenge 11 d'octubre. A 6:15 de la tarda, també a Naus Aiats, Gota, de Txema Muñoz. Sota un sostre de núvols al carrer, un cubell recull l'aigua que no cau del cel. La pluja ha desaparegut i ara només ens queda el record on la ficció i la màgia es capbussen en un degoteig constant d'enganys teatrals. Entrades a la venda a sensecues.cat i a la Gavella. Preu, 10 euros. Organitza Ajuntament d'Arbúcies i col·labora la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Octubre Teatre, cicle 2026.

0: Donem la benvinguda a Joan Illa. Avui en aquest espai central de la segona hora l'ocuparà ell amb la seva secció, el seu apartat Biografies. Bon dia, Joan, com estem?
1: Oh, bon dia, bé.
0: Com han provat les vacances?
1: Les vacances, bueno, sempre van bé, sempre van bé, són recomanables.
0: Per, en general, per la gent solen ser curtes, però per tu, que ja estàs jubilat... Ja...
1: Bueno, mira, no, ja em van bé també, canviar una mica d'aires.
0: D'aires, i... deixar el poble i anar bueno, sí. A una altra banda, no?
1: Exacte.
0: Molt bé, fantàstic. I com també és perceptiu, aquesta temporada també comptarem amb en Joan fent aquest espai de les biografies, un espai dedicat a recuperar la memòria de personatges que han restat importants en aquesta història local. I ho fem començant recuperant tres personatges capdals de la història contemporània, no, de fa uns anys ja, forces anys, de la història del poble, tots tres capellans, Ramon Pagès.
1: Sí, mossèn Ramon Pagès, llavors...
0: Lluís Ferrer.
1: Exacte, sí.
0: I Francesc Montfulleda.
1: Sí. Tres mossens que van ser víctimes de la Guerra Civil, que van ser afusellats.
0: Que tenien un paper destacat a Arbúcies i que, bé, amb el trasbals de la Guerra Civil, doncs bé, hi van haver barrabassades per tots dos bàndols. I aquests capellans doncs, van ser víctimes d'aquesta repressió, en aquest cas de la banda republicana. Si et sembla, doncs anem per feina?
1: Sí, sí.
0: Doncs. Anem per feina.
1: Ramon Pagès i Oliu va néixer a Arbúcies el dia 17 de maig de 1884, a la casa número 17 del carrer de la Pietat, anomenada Can Miquel Mestre, perquè no eren mestres d'ensenyament, eren mestres d'obres, paletes, eren paletes. Sí.
0: Eren de Cal Mestre perquè eren mestres d'obres.
1: Sí, sí, els paletes abans eren els i els arquitectes eren mestres d'obres. Fill de Ramon Pagès i Fontbona, de professió paleta, i de Teresa Oliu i Mata, d'Arbúcies. Els seus avis paterns, Miquel Pagès i Rossell, de Toloriu, població que forma part del municipi del Pont de Bar, comarca de l'Alt Urgell, i Teresa Fontbona i Calulós d'Arbúcies. Els avis materns, Ramon Oliu i Rosals, i Maria Mata i Pagès, aquests d'Arbúcies. Va ser batejat el dia 18 per mossèn Joaquim Batllori, vicari d'Arbúcies, amb els noms de Ramon, Miquel i Josep. Foren padrins l'avi matern i l'àvia paterna. En Ramon va ser el segon fill del matrimoni, després de la Dolors, i el seguiren quatre germans més, en Francesc, en Lluís, la Mariana i la Maria Pietat.
0: Déu-n'hi-do.
1: Des de molt jovenet va manifestar el desig de ser sacerdot i aviat va començar els estudis sacerdotals dels tres primers anys de llatí i humanitats en la preceptoria d'Arbúcies, que impartia mossèn Josep Candelic. Continuà els seus estudis en el seminari de Girona, obtenint sempre les millors qualificacions. Com que encara era massa jove, no pogué rebre l'ordre sacerdotal. Va estudiar al Seminari Pontifici de Tarragona, on es doctorà en Sagrada Teologia. Un cop ordenat per prevere, cantà la seva primera missa a la capella de la Pietat d'Arbúcies, el dia 22 de juliol de 1909. Va ser destinat de coadjutor en la parròquia de Sant Miquel de Campmajor, on exercí aquest càrrec durant un any. Posteriorment ocupà el càrrec de professor en el Seminari Col·legi de Santa Maria del Collell, durant 15 anys. Després visqué la resta de la seva vida a la vila natal, on regentà un benefici que obligava a l'ensenyança d'una escola primària parroquial, impartir les seves classes a l'escola de Sant Lluís Gonzaga. Tot i que l'escola era de nivell primari, va difondre coneixements de nivell superior. Això va ajudar els seus alumnes a aconseguir nivells educatius superiors. Fou conciliari dels joves d'Acció Catòlica. amb les seves ensenyances religioses i socials, sabia comunicar vida i entusiasme a tots. L'any 1927 va impulsar la creació de la primera revista local d'Arbúcies, titulada El Baix Montseny, junt amb en Ramon Ferrer Montplet com a director i tot un seguit de col·laboradors com en Rafael Vilà, Fèlix Graells, Lluís Torres i Pla, mossèn Lluís Pons, Jaume Closa, Pepet Pol, Lluís Talleda i altres.
0: Sí, era un personatge que era religiós però que va impulsar la vida cultural d'Arbúcies, sí, no? Sí, i a més amb tota mena de gent diferent, no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, molts d'aquests ja van ser poder alumnes d'ell. També fou col·laborador del diari setmanal Montseny de Sant Celoni, amb articles d'opinió, com ara, dir uns quants títols: Contracte de treball, Humanitat i cristianisme, Catecisme i naturalisme, Socialisme i cristianisme, Tot és de tots, Això és la propietat, Això és la solidaritat, Crisi d'espiritualitat, Desviament social, No hi ha pitjor sec, No confonguem idees, títols, sí, d'aquests temes,
0: sí, sí, sí.
1: Doncs n'hi han 47.
0: 47 títols articles, diferents.
1: I llargs, eh? Llavors, també va escriure articles sobre paisatges arbociencs, com a parla de Camp Blanc, la Clotada del Regàs, la Font de les Pipes, el Parc de les Hortènsies, que es refereix al de Can Badés, les Fonts Nostrades, la Font de Can Quadres, i llavors també hi trobem uns quants poemes: Maria la Dona d'Aigua, Castell de Montsoliu, El Turó de les Agudes, Arbúcies i,
0: sí,
1: i algun altre.
0: Era un enamorat dels llocs típics i tòpics de l'època.
1: Bueno, i fa unes descripcions però excel·lents, eh? Vull dir, se li nota. Mira aquest recull que fet, i això és en el arxiu digital de l'Ajuntament de Granollers. Doncs ell, vull dir, tot el seu, doncs hi ha 104 pàgines.
0: 104 pàgines d'escrits seus.
1: Sí. Déu-n'hi-do, n'hi ha,
0: sí, sí,
1: ha,
0: sí,
1: per fer un llibre.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs mossèn Ramon es distingí per haver fomentat la devoció a la Mare Déu de la Pietat, de la qual predicava sovint en la festa de l'aplec de la capella. Ell va realitzar una adaptació del Virolai de la Mare Déu del Collell a la Verge de la Pietat. I ara us llegiré un parell d'estrofes i que diu així la tornada, diu: De pietat, mare i regina, a qui tot el poble acut, sigueu l'astre que il·lumina la nostra joventut. Vora el Montseny teniu la vostra estada, des d'on passeu a dolls el vostre amor, i de tothom hi sou ben estimada, d'on sou imant que trau el nostre cor. En eix fundal de formosó ben rara, un vell palau per vos hi heu triat. En nostre cor de goig sempre sa mare, perquè sou verge i mare de pietat. A vostres peus la població arbociencà hi posa en car sos fills més estimats. Tingueu-los vos, o reina montsenyenca, sota el mantell tot hora ben guardats. A més de dedicar-se a l'ensenyament, no va deixar de banda el seu ministeri. Aprofitant el seu do d'orador, varen ser innumerables les prèdiques que va fer. El mateix dia de l'inici de la Guerra Civil de 1936, anà a Blanes a predicar, sense fer cas de les advertències del perill que corria. La seva resposta va ser que havia donat paraula i l'havia de complir. Durant la rebel·lió s'amagà en una casa d'Arbúcies. Sembla que algú el delatà. Al matí del dia 4 de setembre de 1936, un comitè de Granollers del Vallès, prèviament instruïts, varen practicar un registre a la casa natal del carrer de la Pietat, Can Miquel Mestre, al pis que ell tenia a sobre del col·legi de Sant Lluís, i a la casa del carrer de Magnes número 3, anomenada Cales Felices, on es trobava. Se l'emportaren detingut en un cotxe i al cap de poca estona era assassinat a la vora de la carretera d'Arbúcies a Breda, en el revolt que hi ha en creuar el sot de la Vera. dins del terme de Sant Feliu de Buixalleu. Entre els seus assassins hi havia un exseminarista del Collell, a qui ell havia suspès. Fou enterrat al cementiri de Sant Feliu de Buixalleu, fins acabada la guerra. Llavors el traslladaren les seves despulles al cementiri d'Arbúcies, on reposen actualment. En el lloc del seu martiri fou col·locada una creu en recordatori d'aquest fet. La vila d'Arbúcies, com a homenatge al seu fill il·lustre i màrtir, li va dedicar un carrer, que fins llavors havia portat el nom de Travessia Camprodon, conegut popularment pel nom de El Camps, amb el nom de carrer del doctor mossèn Ramon Pagès.
0: Sí, sí, és un dels carrers que porta el nom d'aquest mossèn, que bé, doncs, en malaurada hora, doncs, va ser represaliat per aquest escamot republicà. Sí. Molt bé, doncs anem per el següent personatge, que és en Lluís Ferrer Pasqual.
1: Sí, aquest, Ferrer Pasqual, i l'altre que direm, tots tres quasi bé són de la mateixa, poc temps es porten d'edat,
0: de diferència.
1: Sí, no. En Lluís Ferrer i Pasqual també va néixer a Arbúcies el dia 26 de setembre de 1882, fill de Francesc Ferrer i Rossell, de Gaserans, i d'Àngela Pasqual i Vilà d'Arbúcies. Els seus avis paterns, Josep Ferrer, conegut per Joan de Tordera, i Francesc Rossell, de Gaserans. Els avis materns, Pere Pasqual d'Arbúcies i Maria Vilà, de Sant Feliu de Buixalleu. Fou batejat el dia 28 amb els noms de Lluís, Francesc i Josep, i apadrinat per Francesc Pasqual d'Arbúcies i Gràcia Coromines i Ferrer, de Gaserans. En Lluís és el fill petit del matrimoni, abans de la Maria, en Pere i la Dolors. Cursà els tres primers anys de llatí i humanitats en la preceptura d'Arbúcies i continuà els estudis al Seminari Conciliar de Girona. Ordenat prevere, exercí el seu ministeri sacerdotal i de coadjutor en les parròquies de Massanes, Tordera, Sant Feliu de Girona i Olot. L'any 1915 va ser destinat a cònom de la parròquia del poble de Sant Mori.
0: A cònom? Què vol dir això?
1: Era un rector sense propietat. L'any 1915 va ser destinat a cònom de la parròquia de Sant Nori, comarca de l'Alt Empordà, i l'any següent, prèvies oposicions particulars, doncs tenia el patronat de l'expressada parròquia, la marquesa de Sant Mori. Passà a ser rector de la mateixa.
0: Llavors ja va deixar de ser...
1: Cònom, llavors ja estava, llavors ja estava en propietat.
0: Ja, sí. Estava, ja era el titular.
1: Sí, exacte.
0: Parlant,
1: sí,
0: amb de la manera que es parla avui en dia, o sigui, ara ja seria, doncs, propietari
1: havien de fer oposicions, així com els mestres, per tenir una plaça fixa, han de tenir oposicions,
0: sí,
1: almenys
0: sí,
1: amb la pública, doncs llavors
0: els clergats també s'havien de guanyar la parròquia.
1: Funcionava així, ara no, això ja. Més, ara ja som, abans hi ha tan pocs.
0: Devien sobrar capellans i ara passa al revés, no?
1: Sí, sí. L'església parroquial està dedicada a Sant Maurici. Evidentment que el nom del poble és una contracció del patrimoni, del patronímic. Des de llavors, fins al 23 de juliol de 1936, en què va ser apartat de la seva parròquia per les ordres roges, fou un bon pastor i molt estimat pels seus feligresos, per la bondat del seu cor i l'amabilitat amb què els tractava. Res no temia d'ells, i la prova és que no s'amagà. Va ser detingut pel comitè de Masarac en el dia esmentat, en la mateixa parròquia. El dia després de la seva detenció va ser portat al castell de Figueres. Allí va ser detingut fins al dia 13 d'octubre del mateix any, junt amb altres 12 va ser immolada la seva vida, vilment assassinat en el mateix castell, i el seu cadàver fou enterrat junt amb els altres 12 companys de martiri en una fossa comuna en el cementiri de Figueres. En data de 11 de juny de 1939, les seves restes foren traslladades al cementiri d'Arbúcies, on reposen actualment.
0: Doncs bé, doncs un altre capellà que bé, doncs, va patir aquesta tràgica final i que bé, doncs, era estimat. Amb aquest en Lluís no se li va dedicar cap carrer.
1: No, perquè tampoc...
0: Tampoc estava per aquí Arbúcies.
1: L'altre va exercir de mestre, de professor durant uns anys.
0: Va fer una tasca llarga a Arbúcies. Sí. I en canvi,
1: va tenir més contacte.
0: Va tenir més contacte. Sí. Uh-huh. I ara parlarem del darrer, no?
1: Del darrer, que és un cosí germà d'aquest que hem acabat de parlar. Uh-huh. En Francesc Mollfollet i Pasqual, que va néixer també a Arbúcies el dia 2 de maig de 1885. Fill de Pere Mollfollet i Jas i de Carolina Pasqual i Vilà, cònjuges d'Arbúcies. Els seus avis paterns, Mateu Mollfolleda i Vila i Margarida Jas i Arniges, cònjuges d'Arbúcies. I els avis materns són Pere Pasqual d'Arbúcies i Maria Vilà de Sant Feliu de Buixalleu. Fou batejat el dia 9 del mateix mes amb els noms de Francesc, Josep i Bartomeu i apadrinat per Francesc Pasqual i Teresa Cusó.

0: I amb un fulleda va donar...
1: Bueno, molt fulleda, però no eren de pagès, ja eren descendents d'aquests, però ja vivien, doncs,
0: ja vivien, al poble. Ja vivien al poble.
1: Sí, sí. Suposem que igual que el seu cosí germà, mossèn Lluís Ferrer Pasqual, va fer els primers estudis de llatí i humanitats en la preceptoria d'Arbúcies. Continuant llavors al seminari de Girona, ordenat prevere,
0: sí.
1: No sabem els primers destins que va tenir. Sabem que el 1 d'agost de 1920 mossèn Francesc Moll Fulleda va venir a Arbúcies per apadrinar la seva neboda, Pietat Rosés i Moll Fulleda, el dia del seu bautisme. També en aquesta revista local d'Arbúcies, La Vila, corresponent al número 2, novembre de 1935, en l'apartat de Noves s'esmenta que les nostres catequistes, Maria i Pietat Rosés i Moll Fulleda, germanes, han retornat de la seva anada a la Cot, on s'han ajornat uns dies a casa del seu oncle i ben amat subscriptor nostre, mossèn Francesc Moll Fulleda. En esclatar la Guerra Civil Espanyola, mossèn Francesc Moll Fulleda era rector de la parròquia de Sant Miquel de la Cot, dintre del municipi de Santa Pau, comarca de la Garrotxa, dins del parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa i a tocar de la Feixeda d'en Jordà. Mossèn Francesc Moll Fulleda i Pasqual, junt amb mossèn Joaquim Bonet, rector de Sant Jaume de Llierca, i mossèn Martí Mir i Mas Ferrer, capellà de Sant Esteve d'Olot, van ser tots tres empresonats a Olot i el dia 26 de juliol de 1936 foren conduïts a Girona, però no hi arribaren, sinó que varen ser assassinats a Riudellots de la Creu, poble agregat al municipi de Palou de Revardit, comarca del Pla de l'Estany. Mossèn Francesc Moll Fulleda i Pasqual va ser una víctima més d'aquesta guerra fratricida.
0: Doncs bé, tres històries, totes amb, el, amb aquest tràgic final, però que descriu una mica el tarannà de moltes famílies nombroses que tenien... tenien aquestes nissagues tan grans i algun o altre es tenia que dedicar a fer de capellà, no?
1: Sí, sí.
0: En el cas de tots tres, no sé si és que era el segon o el tercer, perquè semblava que estaven com distribuïts, no? Primer era l'hereu, el segon era el, era,
1: no, no,
0: era el
1: no
0: capellà,
1: havia,
0: potser?
1: Però o... no, sí, no hi havia... D'aquests cap era hereu.
0: Els hereus no eren mai els que
1: no, es dedicaven. No, no, no, l'hereu era escollit perquè havia de mantenir
0: la casa.
1: La casa i els pares, sí.
0: I els altres, doncs bé, podia, no sé si podien triar o...
1: Bueno, mira, era una sortida que tenien. Bueno, mira, també... n'hi havia que havien cursat d'escolanets o...
0: Sí, i també potser era una manera de tenir una formació, de tenir una cultura, perquè a través de la religió tenien accés a coneixements, a poder estudiar, a fer una carrera, no? També.
1: Clar, com ara en Pagès, que va ser professor.
0: Uh-huh. I va ser per la via del seminari, no?
1: Sí, sí, uh-huh. Sí.
0: Molt bé, Joan, doncs bé, hem fet aquestes personatges, mossèn Ramon Pagès, Lluís Ferrer Pasqual i Francesc Moll Fulleda Pasqual, que han estat els personatges que hem reconegut o que hem recordat en aquest exercici de memòria que solem fer aquí a través de les biografies. I en Joan Illa, que és el nostre investigador, rata de llibreria, que ens va descobrint noves històries.
1: Ai, mira. és un entreteniment.
0: Moltes gràcies, Joan, i fins a propera.
1: Molt bé, gràcies a tots.

0: Entrem a parlar de jurisprudència en un dels espais que es fan i es desfan més apreciats aquí de l'Amics i Residents, i és amb la presència del nostre advocat de referència, Jordi Masnou. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estem?
1: Estupendo.
0: Estupendo.

0: gaudint d'aquest segon estiuet de Sant Martí, el tercer o el quart, no sé quants en portem. Avui també, bueno, la cosa també estarà calorosa, tenim uns quants temes aquí sobre experiències judicials que creiem que poden ser molt interessants. Alguns són una mica més espessos, però hi ha algun que té la seva amiga. I començarem per una cosa ben tonta, com pot ser la resolució d'una compra-venda, en aquest cas d'una moto.
1: Sí, el cas que portem és la resolució d'un contracte de compra-venda d'una moto. Podria ser un cotxe, podria ser nou, podria ser de segona mà, però el fet és que tu compres un vehicle, et donen unes garanties, et donen una solvència del vehicle.
0: Sí, evidentment.
1: I resulta que en pocs mesos passa més temps al taller que no pas circulant. Mm. Clar, ells et diran, quan dic ells vull dir el qui te'l ven, et dirà, escolta'm, cada vegada que has vingut t'hem atès, hem respost, l'hem arreglat, l'hem portat al taller, t'hem donat una garantia d'aquesta reparació i tal i qual, i nosaltres respondem cada vegada. Però clar, tu la primera vegada bé, la segona potser també, però al final dius, escolta'm, aquí aquest vehicle, una moto, un cotxe, el que sigui, no m'ofereix garanties, d'acord?
0: Sí, sí, és clar, és molt estrany de que la fa servir una temporadeta i ja de seguida es torna a variar pel que sigui.
1: I això ho portem al despatx, eh? Portem temes d'aquests, a dir, escolta'm, cotxes nous, que dius, escolta'm, com pot ser que surti nou, o cotxes que heu revisat i que me'l venguis i passi més temps al taller que circulant. Uh-huh. Llavors, què podem fer? Podem resoldre, aquest és el cas del que va passar en aquest supòsit que plantegem, no? Podem resoldre. Què venen a valorar els tribunals? Home, la gravetat o la importància d'aquest defecte, d'aquest problema, perquè si és relativament greu, i jo crec que si en 6 mesos has estat 7 vegades al taller, és greu.
0: És prou greu.
1: Val? Per justificar la resolució. Si es considera que és menys greu, el que tu pots reclamar és, doncs, una rebaixa substancial en el preu, perquè al final, doncs, no poder disposar del vehicle et comportarà o llogar-ne un, o un transport públic, sí, o una sèrie de molèsties.
0: Hi ha un perjudici.
1: Fins i tot, avui estava llegint, i hi ha hagut un tema de dir, no, ja no és el perjudici de la despesa que he tingut, és que resulta que jo faig servir el cotxe per treballar i, com que no puc treballar, és un lucre cessant d'un negoci que he deixat de fer per no poder tenir una eina de treball.
0: Exacte.
1: Per tant, són coses a tenir en compte i, i crec que és important que tots ho sapiguem.
0: També hi ha una altra qüestió no gens superflua, que és la intimidació de testimonis. Clar, els testimonis que han estat, doncs, això, testimonis d'un delicte i que es veuen intimidats per algú relacionat amb el delinqüent, i que, clar, això, quines conseqüències té aquesta intimidació?
1: Sí, això pròpiament se'n diu, és un delicte d'obstrucció a la justícia, i pot ser que tu intentis intimidar un testimoni, tu intentis intimidar a la contrapart, a l'altra part, d'acord? És a dir, que tu dificultis que la justícia faci la seva feina, val? Vulguis viciar la voluntat d'aquelles persones. En aquest cas en concret de que parlem, doncs resulta que una noia va posar una denúncia per violència de gènere contra la seva parella, i es va presentar el seu cunyat a casa seva, el germà de la parella, es va presentar allà i li va dir, literalment, li va dir, o treus la denúncia o sortiràs a les notícies, val? A part d'altres coses i tal. Ella no es va d'entrar i va tirar
0: endavant. Va dir, no, tu digue'm el que vulguis, però és que hi ha l'amenaça aquesta.
1: I de fet, això ha acabat amb una condemna d'un any i 4 mesos de presó contra el cunyat, contra l'amenaçador, d'acord, per intentar viciar en l'altre tema, que l'altre tema no sé com va acabar, però m'ho puc imaginar. Per tant, és a dir, és molt fàcil parlar i dir així, però perquè a vegades et ve el despatgent i et ve preocupada per dir si em diran i si em deixaran de dir i si em vindran a casa i m'amenaçaran. Has de saber que si són mínimament intel·ligents saben que això ja per si sol és un delicte i se'n guardaran prou, perquè encara afecta més el tema de fons.
0: Sí, perquè si hi ha algú que grava proferint aquestes amenaces...
1: Evidentment, si grava o si tens un testimoni al teu costat o que
0: sí,
1: pots
0: algú
1: acreditar...
0: altre que digui, mira, aquest senyor es va presentar tal dia, tal hora i va amenaçar amb aquesta senyora o amb aquest senyor. I bueno, ja la tenim aquí.
1: En aquest cas concret, de fet, hi ha una cosa, i és, ella estava amb la seva mare, que pots dir, ostres, és un testimoni, doncs, una mica parcial,
0: sí.
1: Val? Però hi havia tal coincidència amb les declaracions, tal credibilitat, tal
0: tot lligava molt.
1: Tot lligava molt, i fins i tot l'altre, les excuses eren excuses barates, que entenguem, que el jutge, doncs, va considerar que sí, que
0: era endavant. Era verídic. I llavors anem per una qüestió més de les comunitats de propietaris d'un bloc de pisos o de cases adossades o el que sigui, on, esclar, si hi ha algun que sigui morós, aquí hem de veure, aviam si les comunitats poden carregar interessos de demora. La cosa anava per aquí, més o menys.
1: Sí, una mica és el fet de dir, escolta'm una cosa, una comunitat de propietaris, a vegades prou feina es té per tirar endavant el dia a dia i un no paga perquè no li va bé, però algun no paga perquè doncs, és una mica cara dura. Llavors, clar,
0: té més cara que esquena.
1: I li hem d'anar sempre al darrere, perquè aquest anar sempre al darrere, a part de que pot tenir un cos, si és agafar un advocat o un gestor, d'acord, a part de que pot tenir un cos, pot fer anar malament a la comunitat perquè no pot atendre una sèrie de necessitats, d'acord, perquè no disposa d'aquells diners o no sap quan en disposarà. Llavors, escolta'm, pot haver-hi doncs una penalització d'aquest endarreriment, val? Doncs el Suprem ha dit que sí, ha dit, escolta'm una cosa, la comunitat de propietaris, si en junta aprova que es pot aplicar una penalització, un interès superior fins i tot a l'interès legal, un interès moratori superior a l'interès legal per a aquells veïns que siguin morosos, no des del venciment de la quota per si sol, sinó que se l'ha requerit de pagament i aquest requeriment no ha arribat i tal, se li pot aplicar un interès, ha determinat, i en aquest cas doncs, és el que ha passat, el que venim a explicar. Són coses que crec que és important saber, no perquè ens dediquem tots a aplicar interessos, sinó perquè a vegades és la manera doncs, de que un no ho entén d'una altra forma, d'acord? I si se li toca una mica allò que no sona, doncs és la manera que faci aquest civisme de que tots puguem funcionar una mica millor.
0: Que, vaja, que se sàpiga per a navegants que hi ha aquesta possibilitat de que et pugui una comunitat carregar-te aquests deutes i aquest interès de demora en cas de que no siguis diligent en el compliment de les teves obligacions.
1: Exacte.
0: I ara en farem l'últim, que aquest és més en plan culebron, no? Que diria, si fos d'una altra ètnia, diria, ho trobo molt normal, no? Sense entrar en massa matisos, però per el tema temperamental. Però aquí es parla d'un lío de fandilles, d'un joc de banyes, dins d'una parella xinesa, que, o exparella, perquè en aquell moment que de autos, com diuen els allò, doncs ja no hi havia aquest vincle.
1: Ja no sé si és una parella, un trio o un quarteto, perquè sí. Al final aquí apareix, és a dir, aquí resulta que hi havia una parella xinesa que estaven separats però vivien junts i feien vides independents, d'acord? L'home era un perla perquè tenia antecedents per maltractament i era un perla, val? Però bé, estaven separats i vivien junts. Un dia aquest senyor anava pel carrer amb el seu cotxe i va veure aparcat un altre cotxe i a dintre una parella doncs, fent feina.
0: Sí.
1: I va veure que la dona li sonava.
0: Ostres, aquesta tia la conec d'algo.
1: Exacte. I a l'home també li sonava una mica.
0: Sí.
1: Clar, quan els altres dos es van veure enganxats, doncs l'home de seguida es posa els pantalons amunt.
0: Sí, es van mirar de reaccionar.
1: Va passar el seient de davant, va engegar el cotxe i va arrencar. I el nostre amic, el que anava circulant,
0: sí,
1: doncs a darrere amb el cotxe.
0: Sí, sí.
1: D'acord?
0: Sí.
1: Una persecució, no queda acreditat a quina velocitat, això és important,
0: sí.
1: Val? Es fica el primer per un carrer contra direcció, arriba un moment que no pot avançar més, l'altre li va per darrere i pam, l'empotra amb tota la mala bava que pot fins al punt que aquell cotxe rebota contra un altre i aquest rebota contra un establiment.
0: Sí, hi ha un seguit de danys col·laterals a sobre.
1: Val? La dona que anava al seient de darrere perquè no havia pogut reaccionar a temps quan els havien enganxat,
0: sí,
1: va patir una lesió greu, és a dir, va tenir una fractura de vèrtebra. L'altre, l'home, va sortir del cotxe a veure què passa i el perseguidor, l'ofès,
0: sí,
1: va sortir amb una barra de ferro per agredir-lo i amenaçar-lo i dir-li
0: sí,
1: de tot,
0: sí,
1: i van començar,
0: sí,
1: a brallar.
0: Sí, sí, sí.
1: No va haver-hi prou amb això que l'ofès, quan anava passejant amb el seu cotxe, anava amb la seva mare al costat. La mare, que també va tenir alguna petita lesió d'aquest accident, va baixar i va intentar també agredir.
0: Sí, sí.
1: Doncs,
0: va anar ajudant el seu fill en aquesta tasca de revenja sentimental.
1: Al final, doncs, va arribar la policia i va fer les ambulàncies.
0: Sí, sí, va un xou que no vegis.
1: Per què m'interessa explicar aquesta anècdota mig divertida, mig curiosa? Per diferents motius. Primer, clar, perquè a vegades sembla que els xinesos, els ciutadans xinesos, d'acord, passen molt desapercuts i no tenen coses.
0: Sí que les tenen.
1: Sí que és veritat que a vegades sembla que tots s'ho arreglen a la seva manera, i en aquest cas ho van intentar. Ho van intentar per què? Doncs perquè un cop van arribar a judici, l'amant, perquè ens entenguem, l'amant va dir que no, que clar, que era lògic que l'altre s'hagués enfadat perquè eren amics i li havia pres la dona.
0: Sí.
1: Un, dos, la dona ja no va voler declarar, mal, i l'ofès va desaparèixer, no, està en busca i captura.
0: Està en busca i captura.
1: Sí, està en busca i captura, val. Però què passa aquí? Que el jutjat ha dit, no, escolta'm, aquí hi ha una sèrie de lesions. La defensa de l'atacant, de l'ofès, que tot i així hi havia un advocat, encara que no hi hagués el client, va dir, escolta'm, aquí s'ha privat a la dona d'acollir-se el dret a no declarar contra la seva parella, perquè coi, vivien junts, i a més es veu que de tant en tant... Doncs,
0: encara hi havia tema.
1: Hi havia tema, d'acord? I el jutjat ha dit, escolta'm, a la instrucció, quan va venir la policia, va quedar clar que estaven separats, que vivien junts, però estaven separats, per tant, no eren parella, per tant, no tenia aquest dret d'acollir-se a no declarar contra la seva parella, d'acord? I, per tant, la instrucció és tota ben correcta. I al final tot va acabar, que va haver-hi, evidentment, un delicte de lesions. Aquest delicte tenia l'agreujant de que hi havia un arma, en aquest cas el cotxe.
0: El cotxe.
1: Val? Un delicte d'amenaces.
0: A més,
1: val? I també es va decidir que no hi havia un delicte contra la seguretat perquè no quedava acreditat que s'hagués anat més ràpid del compte en la persecució. Per això ho he fet l'esment abans.
0: Sí.
1: Tot i que és curiós, tots dos es van ficar contra direcció. Però això es va considerar que no era un delicte contra la seguretat.
0: No era tan greu.
1: I es va tancar amb 4 anys per al delicte de lesions i un any i mig per al tema de les amenaces. En fi, és un tema doncs, que m'ha cridat l'atenció.
0: I a la iaia no se la va considerar cap perill ni cap
1: còmplice
0: cosa estranya.
1: Necessària.
0: Sí, o còmplice, perquè mira, ja la iaia la deixem, estava ajudant el seu fill. Molt bé, Jordi, doncs ho deixaríem aquí i deixem el tema del xinès agreujat que es comporta com un energumen i tancarem els fets de llei d'aquesta setmana.
1: Perfecte.
0: Ja sabeu que podeu trobar els serveis d'en Jordi Masnou a la gestoria Valls i si necessiteu doncs, també denunciar algun cas d'aquests, no el del xinès, esperem que no sigui tan exagerat, però si hi ha alguna qüestió legal que necessiteu el seu consell, doncs el teniu disponible. Moltes gràcies.
1: A reveure.
2: La gent d'Argúcies és així.
3: Molt bé.
4: Bueno, ha passat ràpid, no?
3: Ha passat ràpid, molt ràpid.
4: Sí, molt ràpid
3: passa. Sí, massa ràpid.
5: Farem una foto?
3: Ah, molt bé, sí. Sí, que així la gent vegi que anem en sèrio.
4: Sí. Sí. Parlava ell sol. Si ha passat ràpid és perquè ha sigut distès.
3: No, us han portat molt bé.
4: No, tu sempre ens portes bé.
3: Per què, vamos?
4: Estaves de tota la vinya del senyor, però sempre ens portem bé.
2: Amics i residents, us donem la veu. Amén.

0: I fins aquí arribem, tanquem la parada. La pròxima edició del programa tenim previst parlar de Produccions Caltet amb David Batlle.
1: Vàrem ser fets l'un per l'altre, perquè tu, perquè jo...
0: Res de tot això no seria possible sense l'ajuda de Manel Canaleta a les xarxes socials.
1: Perquè jo ben a prop puc escoltar...
0: I a la secció Catsona.
1: Perquè tu, perquè jo...
0: Xavi Soler amb la previsió del temps. Marta Rubio, Anna Teixeira i Oriol Garriga en el butlletí informatiu. I amb un servidor, Jordi Soler, el micròfon i els guions. També agraïm la presència de Joan Illa a les biografies i l'advocat Jordi Masnou en un nou lliurament de fets i llei.
1: Altra, perquè tu, perquè jo...
0: Podeu contactar amb nosaltres a l'adreça electrònica amicsiresidents@gmail.com. Ens podeu seguir al blog amicsiresidents.blogspot.com, a e-books, Facebook i a Instagram. I podeu participar o col·laborar amb nosaltres al WhatsApp de Ràdio Arbúcies amb una nota de veu o un text breu al telèfon 603 487 129. Amics i Residents és una producció de Ràdio Arbúcies des dels estudis ubicats a l'espai de les Naus Aiats, al costat de Can Cassó. No deixeu la nostra sintonia. Ens retrobem aviat. Salut a tothom i molt bona setmana.

0: Hola, com anem? Nosaltres contents de saludar-vos una setmana més. Ara comença la primera llista, el repàs durant dues hores de les 40 cançons més importants de la setmana. Fa tot just una setmana vam deixar el número 1 a les mans de Noder i el tema Talk to You, que repeteix lideratge des de fa un parell de setmanes. Veurem si hi haurà una tercera setmana en aquesta primera posició o no. Una llista que tindrà dues novetats a la categoria dels aspirants i també tres entrades. Avui entren tres noves cançons entre les 40 posicions. I avui també tenim una estrena, i és que l'espai que fem sempre per tancar hora del viatge en el temps i per recuperar un número 1 ens el presentarà a partir d'aquesta temporada en Pol Millet. S'incorpora a l'equip de la primera llista, un dels companys de primera fila. La web on publiquem la llista cada setmana és el coordinador de primera fila i des d'aquesta setmana doncs també s'incorpora a la primera llista. Per tant, ja saludarem el Pol abans de tancar aquesta primera hora. De moment, comencem el repàs amb les novetats que venen totes molt juntes a les posicions de sota. De fet, comencem amb Saxeni, amb la seva última cançó, Malalt de somnis, avui entra.
1: Aquesta cançó avui entra a la primera llista.

0: Feia unes quantes setmanes que el teníem a la categoria dels aspirants i finalment ha entrat Alex Warren. Emerald Eyes és la seva última producció i s'incorpora primera setmana des de la 39. A la 38, la tercera incorporació la tenim de la mà del debut musical dels By Hallies. És la seva primera cançó pròpia després de fer moltes versions en els seus concerts. Ara es presenten en societat amb això que es diu Ballo sense tu. Entra a la llista.
1: Número 38. Aquesta cançó avui entra a la primera llista.

Seguim a casa amb la Ludwig Band, que es van incorporar fa tots uns 7 dies amb aquesta que es diu Que Bonic, i evidentment la fem pujar a 3 llocs des de la 36 l'hem escoltat. De seguida la 35, abans ens anem a la categoria dels aspirants. Porta moltes i moltes setmanes en aquesta categoria Still. La nova cançó de Karol G al costat de Bruno Mars. Una setmana més la fem esperar per entrar a la llista. Aquesta

L'Alfred García, els fem sonar des de la 34. Vine'm a buscar, ens ha estat acompanyant tot l'estiu i ja va baixant a la llista. A la 33 també baixa Drop Dead, l'última cançó, o la primera que vam conèixer del nou treball d'estudi d'Olivia Rodrigo, no diem l'última, perquè d'aquí una estona en tenim una altra d'ella, que és molt més nova i que fa una gran pujada. D'augment, Drop Dead, dues avall.

0: Ariana Grande ha sonat des de la 32, Hetata i Made You Love Me, 18a setmana per aquesta cançó i en cau 3. A la 31, pujada d'un parell de llocs per Guillem Gisbert i això que es diu Entretén-me.
1: Número 31.

versió remix a càrrec de Jordi Roca, Sopa de Cabra, perdent 3 posicions des de la 26 a la 29. A la 28, Stupid Song, l'èxit d'Olivia Rodrigo, que s'emporta una gran pujada, no és la més gran, però déu-n'hi-do, 9 amunt, passa de la 37 de la setmana passada fins la 28. New York City.

Els Catarres mantenen posició per 20a setmana a la primera llista, això es deia diumenge sense drama. De seguida a la 26, abans ens anem a la categoria dels aspirants per escoltar Brou, una banda que la setmana passada et vam presentar en aquesta categoria i que encara continuen estant aquí presents amb ganes d'entrar amb això que es diu, de colors.

Tame Impala és la més veterana de la primera llista, la col·laboració amb Jenny. Dràcula l'hem situat des de la 25, ha perdut dues, amb 41 setmanes a la primera llista. I atenció, perquè a la 24 hi tenim una pujada d'aquelles que fan història, però no prou història per ser la pujada més important. En suma, 12, déu-n'hi-do, la pujada de Sienna Spiro amb una cançó que va debutar la setmana passada des de la 36 i que se situa ja a la 24, aquest Great Expectation, el seu nou senzill que

Quin està? Nil Moliner. Amb qui estaràs? Bona pujada també de 9 posicions per aquesta cançó increïble, espectacular, i que la tenim situada des de la 23. A la 21 hi posarem The Bowser, Magnetic. En suma 3 a la primera llista abans els tiets sonen des de la 22 amb Era

0: Va, anem a tancar ara, com sempre, recordant un número històric de la primera llista. Des d'aquesta mateixa setmana, l'encarregat d'aquesta secció és en Pol Millet. Hola, Pol Millet!
1: Què tal, Marc Clapés? Com estem?
0: Molt bé, molt content que t'incorporis en aquesta secció històrica de la primera llista. I per començar, ja que parlem d'història, quin any ens portes avui?
1: Doncs avui us porto l'any 2015, perquè jo encara el recordo molt bé i encara recordo millor aquesta cançó de Calvin Harris i Disciples, que es diu How Deep Is Your Love.
0: Boníssima, boníssima. Doncs escolta, anem 11 anys enrere per recuperar aquesta cançó fantàstica. No sé si la vols presentar com si fossis un...
1: Com si em dediqués a això, no? Com si fos locutor de ràdio.
0: Com ho faries, això?
1: Com ho faria? Doncs aquesta és la que fa 11 anys van treure Calvin Harris i Disciples i es diu How Deep Is Your Love. Ha arribat a...

0: Doncs hem obert la segona hora de la llista amb Banda Neon, Búhos i Mon DJ i el ventilador mica en mica va reculant a la primera llista una cançó que ens ha acompanyat tots els mesos estiuencs i que ha estat tot un èxit per aquesta colla. Obrim segona hora que ens portarà a descobrir si Anoda repeteix el número 1 amb Talk to You o si hi ha canvis. També hem d'estrenar dues cançons a la categoria dels aspirants i escoltar doncs, pujades importants. Encara hem d'escoltar de fet la pujada més important de la setmana. Abans d'anar a la 19 anem a l'estrena. Una de les dues estrenes que tenim en aquesta categoria ens la porta Aitana. Després de Superestrella, que ens ha acompanyat aquest 2026 de manera intensa, doncs arriba un nou senzill, Conexión Psíquica. És el seu nou senzill, el que està promocionant, el que està triomfant ja, la nova d'Aitana. Bé, nova, és del 2025 la cançó, però és aspirant, és novetat a la llista, que seguim explorant el seu quarto azul amb aquesta cançó.
1: Aquesta...

Els Amics de les Arts, des de la 18, baixant a 4, amb aquesta que es deia Segurament t'estimo. A la 17, mantenim posició Dai Dai, Shakira, Born a Boy, 18 setmanes també per aquest gran

Doncs aquesta està la cançó més important que ha pujat aquesta setmana a la llista. Miley Cyrus, Bass Persuade, el tema que dona títol al seu nou treball d'estudi, que, per cert, s'ha situat aquesta setmana número 1 de vendes a l'estat espanyol. Feia 10 anys que cap disc de la Miley s'hi situava el número 1, i això que les crítiques no han estat molt favorables pel disc de la Miley. Però bé, sí, com sigui, el primer senzill en suma 14 de cop. Aquesta setmana ha passat de la 30 a la 16. De seguida a la 15, abans tornem a la categoria dels aspirants per posar Cine Irland,

0: d'una banda que els coneixem gràcies al Tututurú i moltes altres que han sonat a la llista i ara ho podríem fer-ho amb una altra, que es diu L'Última. Doncs mira, L'Última de Siderland continua com aspirant. Mira, que rima i tot.
1: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores de...

0: Laura Lefty, avui n'ha reculat 3 a la primera llista, s'ha situat a la 14. A la 13, bona pujada per Somber. Cada setmana el fem pujar més posicions amb aquesta que es diu My Body Isn't Ready. Fantàstica, Somber, dues amunt.
1: Número 13.

0: Goja, Jason Derulo, Melody, mi chico, pujada de dos llocs, s'aproxima al top 10, un top 10 que avui tindrem dues noves entrades perquè Joan Dausà i Mamadou se n'han sortit i també Dani Six i Skit han abandonat el top 10. Per tant, dues entrades que descobrirem d'aquí un moment, però abans tornem a la categoria dels aspirants per escoltar els U2, la banda irlandesa, la banda de Bono, The Edge, companyia, que publicarà nou treball al mes de novembre. Arriben ara amb un nou senzill que formarà part d'aquest treball, que es dirà Carnaval de Luz, un disc amb molta inspiració llatina. De fet, una de les cançons està dedicada, inspirada en Rosalía, de Mirror Maker, i el primer senzill és aquesta cançó, que a més té títol en castellà, Silencio, nova cançó dels U2, dels U2. Aspiren a la primera llista, el retorn dels irlandesos.
1: Aquesta cançó aspira a entrar a la llista.

Adele, hem estrenat el top 10 i amb aquesta bona pujada de 8 posicions s'ha incorporat entre les 10 primeres posicions aquest Ain't in Los Angeles, que la fa situar-se ja entre les 10 primeres posicions en tan sols 3 setmanes. A la 9, una cançó que es va estar aquest estiu liderant durant 3 setmanes consecutives, parlem de La Graciosa, l'èxit de Quevedo i Elvis Crespo, que

0: és l'altra cançó que aquesta setmana s'ha incorporat al top 10. Parlem de Teddy Swims i Mr. Know It All, la seva última producció, que en suma 4 a la primera llista, i ja la tenim en aquesta plaça 8. A la 7 també puja una setmana més, 31 fam, i anem tirant.
1: Número 7.

Atenció, perquè les Katsai, després de moltes setmanes pujant i pujant, aquesta veu aturada la seva progressió, es mantenen a la número 7 amb Animal. I la que ja no puja, perquè ja va arribar al dalt de tot, és aquesta de Yugel, al costat d'Ultra NT. Moving to the Sun, passa de la 3 a la 5. I'm moving to the sun.

0: Pujant a Part-Timing, la nova cançó que ens presenta a la primera llista és aquesta, que es diu Loser, però curiosament aquesta va arribar abans de l'altre senzill que tenen, Dràcula. Però mira, coses de la vida, ha triomfat primer Dràcula i Loser ara està tenint una segona vida. Loser, puja una, està a la 4. També puja una, Karol G, Jude Line i Rusovski, Baby Wow, amb 4 setmanes ja està a la 3.
1: Número 3.

Atenció, perquè avui tindrem un nou número 1, perquè Another perden el lideratge. Told to You, després de dues setmanes liderant la primera llista, cau, perd el líder. I avui tindrem un nou número 1 a la primera llista i una cançó que li ha costat lo seu. 18 setmanes ha trigat aquesta cançó a ser líder de la primera llista. És el debut d'aquesta formació, que poca cosa sabíem d'ells. Temper City aconsegueixen el seu primer número 1 a la primera llista, evidentment perquè és la seva primera cançó. Per tant, escolta, èxit absolut per aquest Self-Aware, que després de moltes setmanes aquí pujant, pujant, pujant, una cançó que encara continua sent de les importants a tot el món, entre el top 10 del més escoltat a tot el món a través de Spotify, i continua sent un èxit a la primera llista. Self-Aware és el nou líder de la primera llista. D'aquí una setmana més èxits. Que vagi bé. Adéu, bona setmana.

0: I guess all the mountains that I moved just weren't enough. And all those nights I walked you home from crowded.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat al nivell màxim de perill l'avís per la intensitat de les pluges durant la jornada avui amb xàfecs que poden ser torrencials a tot el litoral.
3: L'avís afecta tot el litoral central amb la possibilitat de precipitacions que acumulin més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora o 90 en hora i mitja.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Això sí, davant aquesta situació de perill extrem, moment primer per conèixer la previsió meteorològica per a les properes hores. Mar Jaureguizar.
5: Ja ens hem despertat a primeres hores del matí una altra vegada amb ruixats ubicats a les Terres de l'Ebre i al llarg del matí a poc la nuvolositat ha anat guanyant terreny per tot el litoral i prelitoral català. Ruixats que s'han començat a endinsar de mar cap a terra i que aquestes hores afecten sobretot el litoral i prelitoral tant de Tarragona com de Barcelona. A les immediates hores aquests ruixats també començaran a endinsar-se terra endins deixant una tarda amb molts ruixats aïllats esporàdics però que localment podran descarregar molta intensitat a la resta de la Catalunya central, Prepirineu i també el Pirineu. Tot plegat amb unes temperatures que es mantindran una miqueta més baixes respecte a les d'ahir divendres i pendents de cara a aquesta propera nit i matinada on tindrem pluges fortes o molt fortes a les comarques de Barcelona i de Girona on esperem registres superiors als 150-200 litres en molt poqueta estona. Per tant, molta precaució aquesta propera nit i matinada en aquestes comarques.
1: I en plana política, manifestacions a Catalunya i també a Madrid després de la no aprovació ahir dels dos decrets de l'habitatge al Congrés dels Diputats.
3: En aquest context, el president Pedro Sánchez està valorant aquest cap de setmana un eventual avançament electoral que es podria anunciar possiblement el dilluns.
1: I també hem de parlar de Castells. Avui es viurà la segona jornada del 30è concurs que s'obre, com diem, avui a 4:45 de la tarda a la Tarraco Arena Plaça de Tarragona.
3: En total hi participen 18 colles i els castellers de Lleida aspiren a revalidar la victòria del 2024.
1: I en els esports, en futbol, demà el Camp Nou torna a obrir les portes per un nou clàssic, en aquest cas de la Lliga F.
3: El que és el Barça rebrà el Madrid a les 5 de la tarda i aquest enfrontament arriba aviat en la 6a jornada de la competició i just després de la tornada de seleccions.
1: I en bàsquet, ahir victòria del Barça a l'Eurolliga, la segona en 3 jornades a la pista del Besiktas turc per 82-95. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia, darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Com us estem explicant, el Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat al nivell màxim de perill l'avís per intensitat de les pluges d'avui, en concret la possibilitat de precipitacions que acumulin més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts és màxima de 6/6, mentre que l'acumulació de pluja de 90 litres per metre quadrat en un període de 3 hores és també de nivells màxims de 5/6, així que el que fem ara mateix és connectar en directe amb el meteoròleg Marc Jaureguizar. Marc, com es preveu en les properes hores?
6: Bona tarda, Eduard. Doncs es presenta unes properes hores molt complicades amb unes precipitacions que poden ser torrencials, sobretot concentrades en un període de temps molt curt, estaríem parlant d'unes 6, 7, 8 hores, i sobretot on s'emportaria el gruix de les precipitacions serien les comarques de Girona i també les de Barcelona.
1: Marc, veiem que les pluges poden ser torrencials, al igual que va passar ahir al terç sud del país. Les xifres podrien estar al voltant d'aquests 200 litres per metre quadrat o ser inclús superiors.
6: Sí, estem davant d'un possible episodi que podria ser històric pel que fa a la quantitat de precipitació, repeteixo, amb un període de temps molt curt. Hi ha models que ens indica que podríem arribar a recollir al voltant dels 200-250 litres per metre quadrat, per exemple, a les comarques de Barcelona, i algun model s'atreveix a dir que per la zona de les Guilleries, també la zona interior de les comarques de Girona, podríem recollir inclús al voltant dels 300-400 litres per metre quadrat. És molt difícil predir a aquestes hores la situació, però el que sí que estem davant d'un episodi de molta precipitació que, de fet, ja ha arrencat a primeres hores del matí per les comarques de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. En aquests moments aquí la situació és bastant controlada, però el gruix de les precipitacions ara mateix la trobem a les comarques de Barcelona, amb precipitacions que descarreguen amb molta intensitat i, a més, a punts del Lluçanès, d'Osona, inclús ja comencen a la zona del Berguedà, comencen a sortir les primeres precipitacions que també descarreguen amb molta intensitat.
1: A més, Marc, ara mateix Protecció Civil fent una roda de premsa per actualitzar la situació arreu del territori. Fins i tot el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertit que es preveu un mini huracà mediterrani. Parlaríem d'un fenomen històric a Catalunya, no?
6: Un fenomen històric que, a més d'aquestes precipitacions molt abundants, també anien acompanyades de fortes ratxes de vent. Estem parlant d'unes ratxes de vent que poden arribar a superar els 100, 120 o inclús 130 km per hora, repetint en aquestes àrees litorals, per exemple, com és el Barcelonès, el Maresme o el Baix Empordà. És una situació, repetint, molt complicada, que depenent d'on es formi aquest petit huracà mediterrani, podria afectar a una extensió de Catalunya o una altra. Sí que és cert que el formen davant de la costa central i, per tant, el gruix de les precipitacions, repetint, quedaria restringit sobretot a comarques de Barcelona i de Girona. Però, repetint, si es produeix una miqueta més al sud, també les comarques del nord de Tarragona es podrien veure afectades.
1: Doncs bé, moltes gràcies, Marc, i seguirem molt de prop aquesta última hora, perquè avui la meteorologia marca la pauta amb aquestes futures o potencials precipitacions que poden continuar marcant el dia a dia al nostre territori. Moltes gràcies.
6: A vosaltres, que vagi molt bé.
1: I no deixem de parlar d'aquestes pluges torrencials que es pronostiquen, perquè tal com parlàvem ara amb el company Marc Jaureguizar, ara mateix Protecció Civil està emetent una compareixença de premsa per informar de les darreres informacions sobre aquest temporal previst.
3: A més, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertit que això, que es preveu un mini huracà del Mediterrani aquí a Catalunya, i ha anunciat que es decretaran mesures importants de prevenció.
4: Ve un mini huracà mediterrani a Catalunya. A la tarda farem un altre CECAT i hem decretat mesures que demano tot el conjunt de la ciutadania que respectin a partir d'aquest vespre i durant tot el dia demà. I no és una broma. Ve una situació meteorològica molt complexa, tot el litoral i prelitoral.
3: Tal com comentava el president, durant la tarda hi haurà una reunió de seguiment d'aquest pla inuncat a la sala SECAT d'Interior per fer aquest seguiment de les pluges, i a les 5 de la tarda compareixerà la consellera Núria Parlon.
1: Canviem de terç, parlem de política, que no podia ser d'altra manera, d'habitatge. I és que el rebuig dels dos decrets ahir al Congrés dels Diputats torna a posar el focus sobre la continuïtat de la legislatura espanyola. El president Pedro Sánchez està valorant aquest cap de setmana un eventual avançament electoral que es podria anunciar possiblement dilluns.
3: Des de Riudarenes a la Selva, on es fa el Consell Nacional de Junts per Catalunya, el secretari de la formació, Jordi Turull, ha assegurat que encara hi ha temps per acordar un nou decret, però ha advertit que si Pedro Sánchez opta per avançar les eleccions, el partit està preparat.
7: Volen solucions, i som, quan vulguin, aquesta tarda, demà passat. Ara, si opten per l'electoralisme, com han fet fins ara, convoquin eleccions. I si convoquen eleccions, doncs, escolti, ens trobarem a les urnes, perquè, vist el panorama que hi ha del model de país que estan gestionant aquesta gent del PSOE, de Sumar, de Podemos, etc., doncs potser és una oportunitat perquè la gent de Catalunya tingui l'oportunitat de reaccionar a través de les urnes. Nosaltres som els de les urnes, per tant, escolti, si ell decideix convocar eleccions, nosaltres estem preparats.
1: També hi ha dit la seva al president Salvador Illa, referint-se precisament a aquest bloqueig al decret per part de Junts per Catalunya.
4: No tingui barra, perquè això ja cansa. De vostè bloquejar mesures que serveixen, que han evitat, quan han estat vigents des de dimarts fins a divendres, han evitat desnonaments, ens han donat una eina addicional per evitar desnonaments, vostè bloqueja i diu, no, és que vostè no ha fet res, no? I vostè no ha ajudat a fer-se. La pregunta no és què han fet el govern, la pregunta és què s'hauria pogut fer de més si PP, Vox i sobretot Junts haguessin donat suport a aquestes mesures.
3: També Esquerra Republicana, que hi va donar suport als decrets, demana al govern del PSOE que desencalli les qüestions pendents amb Catalunya que no es podrien aprovar amb un govern d'un altre signe polític. El gent d'Alemanya és la secretària general d'Esquerra Republicana.
8: El poder de convocar eleccions és de Pedro Sánchez, però sí que és veritat que des d'Esquerra Republicana li volem fer una recomanació, que és que si hi ha temps per esgotar en aquesta legislatura sigui per propostes i no per shows mediàtics com els que hem estat veient. Tenim carpetes pendents com el nou finançament, com la condonació del deute amb l'Estat, com el traspàs de Rodalies a mans catalanes. Per part d'Esquerra Republicana aprofitarem tot el temps que quedi per collar el govern espanyol, per rematar els compromisos amb Catalunya, sobretot perquè si no ho fa Esquerra Republicana no ho farà el Partit Socialista, el govern de la Generalitat, que està mancat d'ambició nacional.
1: Parlem ara de mobilitzacions, una de les que s'han celebrat aquest matí, com diem, contra la no aprovació dels decrets de l'habitatge, ha sortit de Salt per acabar a la plaça del Vi de Girona. Ens ho explica amb més detall des de Televisió de Girona, el Xavi Morlans.
9: Prop d'un miler de persones, segons xifres oficials, s'han manifestat aquest migdia a la plaça del Vi de Girona per reclamar el dret a l'habitatge. La mobilització convocada pel sindicat de llogateres ha començat a les 12 del migdia i ha recorregut diversos carrers del centre de la ciutat. Durant els diversos parlaments que s'han fet al llarg de la protesta, s'ha criticat el paper dels anomenats fons voltor, la passivitat de les institucions davant de la situació de l'habitatge i l'impacte dels pisos turístics. Els manifestants també han denunciat els desnonaments. Un dels testimonis que ha intervingut durant la mobilització ha estat Wilder Palacio, que va haver de lluitar per evitar un macrodesnonament a Salt. Finalment, l'acció dels veïns i del sindicat de llogateres va aconseguir ajornar el desnonament. I precisament Wilder explica algunes de les seves reivindicacions.
10: I per això nosaltres el que volem és que aquests pisos tornin a estar ocupats per família, que les famílies puguin pagar el seu lloguer, que és la nostra reivindicació. Nosaltres des del principi hem reivindicat, nosaltres volem pagar el nostre lloguer.
9: La protesta ha acabat amb la reivindicació que les administracions actuïn per garantir el dret a un habitatge digne. Girona és una de les diverses ciutats catalanes on avui s'han fet mobilitzacions en defensa de l'habitatge.
1: Les manifestacions no només s'estan produint a Catalunya, i és que també n'hi ha hagut a Madrid, on s'han aplegat milers de persones que han format fins a quatre columnes en direcció a la plaça de Cibeles, seu de l'Ajuntament de la capital espanyola.
3: Els participants s'han mogut sota una pluja següent a crits demanant una vaga general i preguntant on està el govern progressista. Abans de l'inici, la portaveu del sindicat d'inclines de Madrid, Valeria Racu, ha evitat que el no del PP, Vox i Junts, que va fer de caure aquest divendres els dos decrets d'habitatge del govern espanyol, mostra que el Congrés està segrestat pel renderisme.
1: I per la seva banda, i pel que fa a mesures futures, la Generalitat preveu activar a principis del 2027 la compra conjunta d'habitatges amb ciutadans de més de 40 anys.
3: Aquest nou mecanisme té una dotació de 100 milions d'euros ampliables i calcula adquirir uns 2.000 pisos. Aquesta mesura s'ofereix a l'ampliació de préstecs d'emancipació per a joves i la creació d'un fons de 25 milions d'euros per comprar pisos en casos de desnonaments. Ampliar la informació a l'Ester Minguell.
11: Un de cada quatre habitatges protegits del Pla 50.000 ja estan fets. Són 12.500 i 2.000 hi arriben a través dels préstecs d'emancipació al primer habitatge per a joves, que ara s'amplien i inclouran també obres de rehabilitació per ajudar a comprar construccions antigues. I pels més de 40 anys, aquesta nova opció, compartir hipoteca amb el govern i viure-hi com a propietari durant 50 anys. Sílvia Panec és consellera de Territori i Habitatge.
12: Què estem és activant aquestes classes mitges treballadores perquè siguin propietàries i tinguin l'estabilitat i la tranquil·litat d'aquest pis i ens ajudin d'alguna manera a aquest treball que estem fent des de la Generalitat de tanteig i retracte. Jo m'agrada fer una mica el símil, que és com si ja no només fos la Generalitat, els ajuntaments i el tercer sector, sinó que hi hagués un exèrcit de persones, no? Ciutadans i ciutadanes de classe mitja, que ens ajuden a adquirir aquest parc d'habitatge que en aquests moments grans fons s'està desprenent.
11: Aquesta eina s'afegeix a la compra preferent d'habitatge a unes operacions en què el govern ha invertit ja 400 milions d'euros.
1: I encara parlant d'habitatge, però en clau més local, l'habitatge social és una de les opcions de què disposen els ajuntaments per donar resposta a les necessitats de trobar un lloc on viure a preu assequible. No obstant, en casos com el de Gombrèn, es troben amb impediments per posar-los a concurs públic.
3: En aquest municipi del Ripollès compten amb dos pisos a l'edifici consistorial, però aquest està afectat per la luminosi i també la casa de Cal Guarda, que requereix una inversió d'entorn dels 200.000 euros, que ara per ara és inassumible. I finalment, amb el bloc de pisos tutelats, construïts fa 20 anys i que mai no han estat utilitzats, una part de les quals és del Bisbat. Ràdio Ripoll, Laura Segú.
13: L'Ajuntament de Gombrèn voldria reactivar els tres habitatges d'ús social de què disposa. No obstant, en aquests moments no és possible perquè els dos de l'edifici del consistori estan afectats per luminosi. César Uller, alcalde de Gombrèn.
14: No es podrà posar a concurs un que ja havia estat ocupat fins fa poc i l'altre, que necessitava una reforma integral i que a mig fer la reforma va sorgir això de l'aluminosi. De fet, va ser per això que es va descobrir i vam haver de renunciar a aquesta subvenció. L'obra ha quedat parada i quan s'hagi solucionat l'aluminosi optem a una següent subvenció que mai tocava cobrir en tot, la veritat és aquesta.
13: Gombrèn també compta amb la casa Cal Guarda, que tampoc es pot posar a concurs públic, ja que requereix una inversió en torn als 200.000 euros per tal de posar-la al dia.
14: Si tens tota aquella casa i ho has de destinar a lloguer social, també et fa pensar, però bueno, doncs que estem davant de 200.000 euros, quasi bé que s'ha de dir, a veure quan podrà ser.
13: Des de l'Ajuntament també hi ha sobre la taula el canvi d'usos dels pisos tutelats, amb una part del bisbat i l'altra de municipal. En aquests moments, però, hi ha pocs avenços, ja que el poc que es va fer està aturat pel canvi de la secretària interventora.
1: I avui també hem de parlar de Castells, perquè aquesta tarda es dona el tret de sortida a la segona jornada del concurs, que s'obre, com diem, a 4:45 de la tarda a la Tarraquarena plaça de Tarragona.
3: En total hi participen 18 colles i els castellers de Lleida aspiren revalidar la victòria de l'any 2024. La prèvia des de Tarragona Ràdio, Miquel González.
15: S'esperen unes 5.000 persones de públic a la CaixaBank Tarraquarena. Les portes s'obriran al públic a 3:45 i les colles entraran a plaça a 4:45 amb la intenció de començar puntualment a 4:45 amb el primer castell. L'ordre d'actuació és per sorteig i els primers en actuar seran la colla jove dels castellers de Sitges. El director ha recordat que es tornarà a repartir polseres per tenir un millor control dels accessos i garantir la seguretat de tothom.
16: La gent quan entri amb la seva entrada se li facilitarà una pulsera que li donarà accés en aquestes cadires que esteu vosaltres asseguts i el diumenge al segon pis també. Aquestes persones podran baixar a l'arena quan ho desitgin també, però els castellers i castelleres que hi ha a la plaça en cap cas poden pujar a la graderia precisament per evitar aquestes coses que havien passat fa anys, diguem, d'una mica d'overbooking a la zona de graderia. El dispositiu de seguretat extern i intern també és màxim.
15: Els castellers de Lleida aspiren a revalidar la victòria de 2024 en una jornada de dissabte que podria acabar a 9:15 del vespre. El dia finalitzarà amb una revetlla castellera a la pèrgola del Serrallo a partir de 11:15 de la nit.
1: Parlem ara també de successos, perquè els bombers treballen per extingir un incendi desenvolupat a l'edifici de l'antic restaurant El Álamo, situat al costat del quilòmetre 1 de la carretera TV-7041 a Alcover, a la comarca de l'Alt Camp.
3: El 112 ha rebut l'avís passat 12:45 del matí i els bombers han mobilitzat 9 dotacions. En aquests moments els bombers indiquen que hi ha una gran càrrega de foc a l'interior de l'edifici i que els esforços es centren en contenir-lo perquè no es propagui cap a altres zones.
1: I en plana local anem fins a Cardedeu, al Vallès Oriental, que commemora aquesta setmana el Dia de la Gent Gran, amb una programació pensada per reivindicar el paper de les persones grans i alhora genera espais de trobada i participació.
3: Una celebració que porta el focus en compartir experiències, mantenir-se actius i enfortir els vincles entre els veïns i veïnes de diferents generacions. Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
17: A Cardedeu, en el marc del Dia de la Gent Gran, s'han dut a terme un seguit d'activitats durant aquests dies, entre les quals hi ha hagut un karaoke i un bingo musical per compartir una estona de música i diversió i un concurs intergeneracional en què s'ha pogut veure des de partides de dominó, d'escrabble o billar, fins a partides d'escacs, entre d'altres. Això ens expliquen des de l'organització.
18: Doncs aquests dies han estat, la veritat és que amb molta varietat d'activitats, hem participat molta gent gran, no?, del municipi. Hem estat al cinema, aquesta tarda tenim teatre, avui estem fent jocs de taula.
17: Una programació que ha buscat reunir persones de diferents edats al voltant del joc, la música i la cultura i reivindicar el paper actiu de la gent gran en la vida del municipi.
1: I en matèria de natura i medi ambient, les Planes d'Hostolers a la Garrotxa vol implementar un sistema d'alertes amb registre al mòbil per als visitants de l'espai natural del Brugent.
3: Segons l'alcalde del municipi, Marc Puig, estan treballant en protecció civil per evitar-lo de cara a l'any vinent. Des de l'Ajuntament també treballen en el mapa de prevenció d'incendis a nivell municipal. Orot FM, Gerard Puigdemont.
19: Les Planes d'Hostoles ha tancat l'estiu amb més de 20.000 persones que han passat per l'espai natural protegit del Brugent. Des de l'Ajuntament asseguren que enguany hi ha hagut més civisme i que els visitants s'han deixat més diners als establiments i allotjaments del poble. De cara a l'any que ve, l'Ajuntament té previst impulsar un pla de protecció a l'entorn natural del Brugent. Marc Puig és l'alcalde.
20: Amb la Direcció General de Protecció Civil, un sistema d'alertes mòbils que sigui únicament exclusiu de les Planes, i això vol dir que durant la temporada vinent tota aquella persona que vingui a visitar l'espai obligatòriament serà obligada a registrar el seu número de mòbil en el moment de fer la reserva, i en el cas que hi hagi o bé sigui una arribada o bé, i per desgràcia, tinguem un incendi que ens vingui de fora o bé que es provoqui en el mateix GORG, com aquella persona ha d'evacuar l'espai.
19: L'alcalde de les Planes d'Hostoles diu que han estat treballant en la redacció del document únic de protecció civil municipal i que estan treballant en el mapa de prevenció d'incendis a nivell municipal. Diu que una mesura com la de l'avís d'alerta als visitants podria agilitzar a fer possibles evacuacions. I obrim ara Plana Cultural i ho fem marxant fins a Rubí, on ha començat la 12a edició de La Nu, el festival que durant tot el mes d'octubre omple les façanes del centre de la ciutat vallesana amb fotografies artístiques de gran format.
3: Aquest dematí s'ha fet la primera visita guiada que per primer cop ha reunit la majoria de la 12a d'artistes internacionals del cartell. L'ha seguit des de Ràdio Rubí el David García.
21: El leitmotiv d'enguany és el retrat. Així, l'argelià Abdoshanan ha explicat els retrats que va fer quan va tornar al seu país i va haver de confrontar la seva idea d'identitat nacional. El xinès Xiong Yu ha detallat el vincle que fa entre la tradició de la seva àvia de llegir el futur a través de les pigues de la cara i les noves tecnologies de reconeixement facial. El català Manel Esclusa ha ensenyat els seus retrats mèdics fets amb TAC. O la napolitana Verónica Barbato ha recordat amb imatges la seva germana que es va suïcidar després de tenir problemes amb l'heroïna. Carles Mercader és el comissari de l'ANU.
22: L'autor ha estat molts anys preparant una feina i llavors és la millor que ho pot explicar, no? I també la gent és una manera de conèixer, no? Que sembla l'autor és una persona fora de la societat, no? I una persona normal que treballa i viu.
21: La majoria d'artistes han pogut explicar les seves obres, tot i que la forta pluja que ha començat a caure a última hora ha fet que no s'hagin pogut visitar les exposicions més llunyanes. Les fotografies de la Nua estaran penjades als carrers de Rubí fins al 31 d'octubre i cada dissabte a les 11 del matí es farà una visita guiada.
19: Són les 2 i gairebé 22 minuts. Moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
19: Comencem amb futbol i en aquest cas femení, perquè demà el Camp Nou torna a obrir les portes per un nou clàssic de la Lliga F, i és que el Barça rebrà el Real Madrid a les 5 de la tarda. Aquest enfrontament arriba aviat a la 6a jornada de competició i tot just abans de l'aturada per seleccions.
3: Les blaugranes el curs passat es van imposar en els 6 partits quan juga contra les blanques i busquen el triomf per tancar un inici de curs perfecte on ja sumen 5 victòries de Lliga i 2 de Champions. A més, les de Pere Romeu ampliarien el seu marge davant de la classificació aconseguint aquests 3 punts.
19: I abans, avui, seguim parlant de la Lliga F, l'Espanyol i el Badalona Women han disputat els seus respectius partits de Lliga. Les blanquiblaves han empatat a casa davant l'Alavés, un empat a 0, i en aquest cas les badalonines jugaven fora en un partit boig que ha acabat fa uns minuts al camp del Sevilla. En directe des de Ràdio Ciutat de Badalona, Pau Roche, bon dia. Bé, sembla que no tenim el company, el Pau, des de Ràdio Ciutat de Badalona. Intentarem recuperar-lo durant els propers minuts. Seguim ara amb futbol masculí a la segona divisió. El Sabadell rep l'Andorra avui a la Nova Creu Alta a partir de 6:45 de la tarda. La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
23: L'Andorra posa a prova la ratxa immaculada del Sabadell a la Nova Creu Alta. De moment a la Hypermotion són 3 victòries en 3 partits. Si li sumeu la final de Copa Catalunya en serien 4 i 6 amb el play-off de l'any passat. Insisteixo, amb victòries arlequinades. Per contra, el conjunt del Principat d'Andorra ve després de trencar la ratxa de 5 derrotes seguides amb una victòria bastant balsàmica a Granada per 2-3. Recupera Ferran Costa de cara a aquest partit Arthur Bonaldo, que tenia un dit del peu trencat,
0: i que ja ha pogut entrenar amb total normalitat. Per contra, Carles Manso, el conjunt tricolor, acaba de reincorporar tots els jugadors que tenia amb les seves respectives seleccions. El partit enfronta, a més, dos entrenadors que es coneixen de sobres, precisament a Andorra i també en etapes pretèrites. Manso havia estat el preparador físic de Costa. A partir de 6:45 de la tarda, s'espera una bona entrada a l'estadi Creu Alteny amb l'arbitratge de Guzmán Mansilla, exàrbitre de primera divisió, aquest Sabadell-Andorra.
19: Seguim amb més esport. Parlem de bàsquet. Victòria del Barça a l'Eurolliga a la pista del Besiktas per 82-95. Amb aquest resultat, els blaugranes sumen el segon triomf en les tres jornades disputades. I avui comença la jornada de la Lliga Endesa amb el Joventut Morabanc Andorra a partir de les 6. La prèvia del partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
5: La sisa Joventut debut a les 6 de la tarda a la CB davant la seva afició després del títol assolit de la Supercopa ACB fa 15 dies al Palau Olímpic. El Morabanc Andorra, però, no vol ser el convidat de pedra de la festa verd i negra. Està previst que abans del maig es penja el sostre del pavelló la bandera on es reflexa el nou títol verd i negre que va arribar 18 anys després de l'últim èxit de la penya. Però el tècnic Dani Minet vol que la festa sigui completa i això passa perquè l'equip no falli i superi un Morabanc Andorra amb ells coneguts com Cassius Robertson o Artem Pustovi, que venen de perdre a casa contra l'Obradoiro en el primer partit de la Lliga. La penya manté les baixes conegudes d'Ante Tomic i de Yannick Crack, però recupera Suleimanovic després de la seva paternitat. El pivot verd i negre Elin Diaye assegura que tenen ganes de donar una alegria a l'afició.
6: Andorra és un equip muy físico, muy, muy vertical, y tener tiradores y tal, y tenemos que hacer una buena defensa, jugar como equipo y sacar una buena victoria en casa.
5: El Morabanc està dirigit pels exjugadors de la penya Zantabak i Paco Vázquez. El croat va salvar el curs passat del descens a l'equip andorrà i ha fet molts canvis a la plantilla.
7: I també jugarà avui el bàsquet Manresa a casa davant del Bergoan a partir de les 9 i demà serà el torn del Lleida, que rebrà el Burgos a les 12, del Girona que visitarà el Bascón a les 6 de la tarda i per últim del Barça, que tancarà la jornada a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7.
19: Amb la jornada de la Lliga CB acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes més destacades de la setmana hi ha Sunny Dancer. Una noia amb càncer participa en un campament per a joves pacients. Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger.
3: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
4: No, ni de coña. Es el campamento quimio.
3: Si alguno de vosotros se mete con mi hija, el cáncer será el menor de vuestros problemas.
2: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy, té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que si té un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
4: Estan...
5: Ríndete, putita!
4: No!
5: ¡Venga, ríndete ya!
4: No.
6: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
7: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
2: Dakota Johnson i Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño. Johnson interpreta la Lowen Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lowen descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
6: Di algo. Di algo.
8: Eso no me lo esperaba.
2: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
9: Soy yo!

0: salvar el mundo.
1: Continguts en xarxa.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat el nivell màxim de perill l'avís per la intensitat de les pluges d'avui amb xàfecs que poden ser torrencials.
2: L'avís afecta tot el litoral central amb la possibilitat de precipitacions que acumuli més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora o 90 en hora i mitja.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Referent a aquest temporal, encara Protecció Civil demanarà que s'anul·lin totes les activitats que impliquin una mobilitat a les comarques afectades entre les 8 del vespre d'avui i les 2 de la tarda de demà diumenge. Davant aquesta situació de perill extrem, és moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
4: Ja ens hem despertat a primeres hores del matí una altra vegada amb ruixats ubicats a les Terres de l'Ebre i al llarg del matí a poc la nuvolositat ha anat guanyant terreny per tot el litoral i pel litoral català. Ruixats que s'han començat a endinsar de mar cap a terra i que aquestes hores afecten sobretot el litoral i prelitoral tant de Tarragona com de Barcelona. A les immediates hores aquests ruixats també començaran a endinsar-se terra endins deixant una tarda amb molts ruixats aïllats esporàdics però que localment podran descarregar molta intensitat de la resta de la Catalunya central, Prepirineu i també el Pirineu. Tot plegat amb unes temperatures que es mantindran una miqueta més baixes respecte a les d'ahir divendres i pendents de cara a aquesta propera nit i matinada on tindrem pluges fortes o molt fortes a les comarques de Barcelona i de Girona on esperem registres superiors als 150-200 litres en molt poqueta estona. Per tant, molta precaució aquesta propera nit i matinada en aquestes comarques.
0: I en plana política, manifestacions a Catalunya i també a Madrid després de la no aprovació ahir dels dos decrets de l'habitatge al Congrés dels Diputats.
2: En aquest context, el president Pedro Sánchez està valorant aquest cap de setmana un eventual avançament electoral que es podria anunciar possiblement de cara a dilluns.
0: I avui se celebra la segona jornada del concurs de castells a partir de 4:45 de la tarda a la Tarraquarena, plaça de Tarragona.
2: En total hi participen 18 colles i els castellers de Lleida aspiren a revalidar la seva victòria del 2024.
0: I en els esports, en futbol femení, demà al Camp Nou torna a obrir les portes per un nou clàssic de la Lliga F.
2: I és que el Barça rebrà el Madrid a les 5 de la tarda i aquest enfrontament arriba bastant aviat, a la 6a jornada de la competició i just abans de l'aturada de seleccions.
0: I en bàsquet, recordem ahir la victòria del Barça a la pista del Besiktas Turc per 82-95, la segona en 3 jornades de l'Eurolliga per a l'equip blaugrana. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat al nivell màxim de perill l'avís per la intensitat de les pluges d'avui, que es preveuen torrencials, en concret la possibilitat de precipitacions poden ser d'un acumulat de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, amb un perill, com diem, de 6/6 i també de fins a 90 litres en un període de 3 hores, també amb un grau de perill de 5/6. És moment, doncs, de conèixer la darrera hora. Connectem en directe amb el meteoròleg Marc Jaureguizar. Marc, bon dia.
5: Bon dia, Eduard.
0: Això que comentem, Marc, no? Aquesta darrera hora, ara mateix a les 2 s'ha fet la compareixença també de Protecció Civil per actualitzar totes les dades i el que ens ve per davant, però estaríem parlant d'un fenomen bastant semblant al que vam viure dijous al Ter Sud de Catalunya, no?
5: Sí, estem davant d'una situació excepcional que pot ser històrica, per una banda, per la creació d'aquest possible medicant que es formaria davant de la costa catalana i el que implicaria, és a dir, fortes ventades i també una pluja que cauria de manera torrencial, sobretot a les comarques de Barcelona i de Girona. Estem parlant de que amb prou feines 6-7 hores podíem arribar a recollir entre els 200-300 litres per metre quadrat. Sí, és cert que hi ha algun model que ens indica que a cavall del Gironès, del Baix Empordà i també del Pla de l'Estany podríem arribar a recollir al voltant dels 300-350 litres per metre quadrat. Per tant, estem davant d'unes hores que poden ser històriques i que, sobretot, molta precaució en rius i rieres perquè creixeran i creixeran d'una manera molt sobtada.
0: A més, Marc, Protecció Civil ja ha anunciat l'enviament de desalert, no?, en les properes hores, i de restriccions també a les comarques que poden estar més afectades, en principi a partir de les 8 del vespre d'avui i fins a les 2 de demà, que es, se suposa, no, segurament que és quan es concentraran el major volum de precipitacions en aquestes comarques que, com diem, estan en un perill màxim de 6/6, no?
5: Correcte, estic bastant d'acord amb el llançament d'aquesta alerta. Tenim, per, deixa'm dir-ho d'una manera, la sort que passarà la matinada, el gruix de la població ja estarà doncs a les seves cases. Sí que és cert que a la nit troba ja molta gent, gent que es desplaça, però el gruix de la població estarà ja molt més a les cases, i per tant aquestes precipitacions que esperem, repetim, que siguin torrencials, tindran lloc doncs a partir de les 8, a partir de la nit i sobretot a la matinada, i a partir d'aleshores, sobretot demà al matí de diumenge, aquests ruixats a poc a poc s'aniran desplaçant ja per les comarques de Girona, a poc a poc s'aniran desgastant, i a la tarda els ruixats es mantindran en aquest sector, però ja seran molt més irregulars i no amb tanta intensitat.
0: I ja per acabar, Marc, pel que fa a aquest fenomen, no, aquest mini huracà que també s'apunta que pot arribar, el tema és si arribarà a tocar terra o no, no?
5: Exacte, si toca terra estaríem davant d'una situació encara probablement pitjor, en el sentit que doncs, el vent encara es podria reforçar, la precipitació podria endinsar-se inclús una miqueta més terra endins. Per tant, estem repetint davant d'una situació excepcional i repetint també molta, molta precaució les properes hores, perquè estem davant d'un fenomen que no passa molt sovint i, per tant, hem d'estar doncs, amb els ulls ben oberts i, sobretot, evitar els desplaçaments que no siguin necessaris.
0: Doncs moltes gràcies, Marc, i com hem dit, molta atenció i molta precaució a tota la població, especialment en aquestes zones que es poden veure molt afectades en les properes hores o com a mínim fins a la jornada de demà diumenge. Moltes gràcies, Marc.
5: A vosaltres. Que...
0: Seguim parlant d'aquest futur fenomen meteorològic que s'acosta, perquè, com dèiem fa uns minuts, Protecció Civil estava duent a terme una compareixença de premsa per actualitzar les dades de situació, i el que farà és demanar que s'anul·lin totes les activitats que impliquin una mobilitat a les comarques afectades, que, com hem dit abans, afecten pràcticament tot el litoral del territori català, entre les 8 del vespre d'avui i les 2 de demà diumenge.
2: Aquesta tarda s'enviarà un desalert per informar tota aquesta població, i el Servei Meteorològic de Catalunya ha qualificat que potser hi haurà un mini huracà mediterrani. Escoltem la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, i el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà.
3: Nosaltres recomanem que aquelles activitats que comportin mobilitat, a partir de les 8 de la tarda d'avui fins demà a les 2, totes aquelles activitats que comportin mobilitat i que provoquin, per tant, una perillositat en aquesta mobilitat i en aquesta situació d'estar en espais potser oberts, per exemple, doncs nosaltres entenem que no és un moment per dur-les a terme.
6: Tècnicament estem davant de la possible formació d'un sistema de mesoscala convectiu, aquest és el nom tècnic que utilitzem els meteoròlegs per qualificar aquesta situació meteorològica, però amb l'esdevenir de les hores doncs podria arribar doncs a ser això, un mini huracà mediterrani, que és un sistema morfològic que pot produir aiguats importants, i això és el que preveiem de cara a les pròximes hores.
0: A més, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha advertit, i com ens acaba d'explicar el company Marc Jaureguizar, un mini huracà mediterrani. També ha anunciat que el govern decretarà mesures importants de prevenció.
7: Ve un mini huracà mediterrani a Catalunya. A la tarda farem un altre FECAT i hem decretat mesures que demano a tot el conjunt de la ciutadania que respectin a partir d'aquest vespre i durant tot el dia de demà. I no és una broma. Ve una situació meteorològica molt complexa, tot el litoral i prelitoral.
2: Durant la tarda també realitzarà una reunió de seguiment del Pla Inuncat

0: Si Pedro Sánchez opta per avançar aquests comicis, el partit està preparat.
1: Volen solucions, i som, quan vulguin, aquesta tarda, demà passat. Ara, si opten per l'electoralisme, com han fet fins ara, convoquin eleccions. I si convoquen eleccions, doncs, escolti, ens trobarem a les urnes, perquè, vist el panorama que hi ha del model de país que estan gestionant aquesta gent del PSOE, de Sumar, de Podemos, etc., doncs potser és una oportunitat perquè la gent de Catalunya tingui l'oportunitat de reaccionar a través de les urnes. Nosaltres som els de les urnes, per tant, escolti, si ell decideix convocar eleccions, nosaltres estem preparats.
2: També hi ha dit la seva el president Salvador Illa referint-se precisament al bloqueig dels decrets per part de Junts.
3: No tingui barra, perquè això ja cansa, de vostè bloquejar mesures que serveixen, que han evitat, quan han estat vigents des de dimarts fins a divendres, han evitat desnonaments, ens han donat una eina addicional per evitar desnonaments, vostè bloqueja i diu, no, és que vostè no ha fet res, no? I vostè no ha ajudat a fer-se. La pregunta no és què han fet el govern, la pregunta és què s'hauria pogut fer de més si PP, Vox i sobretot Junts haguessin donat suport a aquestes mesures.
2: La també de les manifestacions que s'estan celebrant avui tant a Catalunya com també a Madrid. Una de les que s'ha celebrat aquí a casa nostra ha sortit de Salt per acabar a la plaça del Vi de Girona. Ens ho amplia amb tots els detalls des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
4: Prop d'un miler de persones, segons xifres oficials, s'han manifestat aquest migdia a la plaça del Vi de Girona per reclamar el dret a l'habitatge. La mobilització convocada pel sindicat de llogateres ha començat a les 12 del migdia i ha recorregut diversos carrers del centre de la ciutat. Durant els diversos parlaments que s'han fet al llarg de la protesta, s'ha criticat el paper dels anomenats fons voltor, la passivitat de les institucions davant de la situació de l'habitatge i l'impacte dels pisos turístics. Els manifestants també han denunciat els desnonaments. Un dels testimonis que ha intervingut durant la mobilització ha estat Wilder Palacio, que va haver de lluitar per evitar un macrodesnonament a Salt. Finalment, l'acció dels veïns i del sindicat de llogateres va aconseguir ajornar el desnonament. I precisament Wilder explica algunes de les seves reivindicacions.
5: I per això nosaltres el que volem és que aquests pisos tornin a estar ocupats per família, que les famílies puguin pagar el seu lloguer, que és la nostra reivindicació. Nosaltres des del principi hem reivindicat, nosaltres volem pagar el nostre lloguer.
4: La protesta ha acabat amb la reivindicació que les administracions actuïn per garantir el dret a un habitatge digne. A Girona és una de les diverses ciutats catalanes on avui s'han fet mobilitzacions en defensa de l'habitatge.
2: I com he dit, també hi ha hagut mobilització a Madrid, en aquest cas fins a 4 columnes de milers de persones s'han dirigit en direcció a la plaça de Cibeles, seu de l'Ajuntament de la capital espanyola.
0: Els participants s'han mogut sota una pluja suau entre crits demanant una vaga general i preguntant-se on està el govern progressista. Abans de l'inici d'aquestes marxes, la portaveu del sindicat d'inquilines de Madrid, Valeria Raco, ha avisat que el no del PP, Vox i Junts, que va fer decaure aquest divendres els dos d'aquests d'habitatge del govern, mostra que el Congrés està segrestat pel renderisme.
2: I avui també és dia de castells amb la segona jornada del concurs que s'obre aquesta tarda a partir de 4:45 a la Tàrraco Arena plaça de Tarragona.
0: En total hi participen 18 colles i els castells de Lleida aspiren a revalidar la victòria del 2024. La prèvia ens la fa des de Tarragona Ràdio Miguel González.
6: S'esperen unes 5.000 persones de públic a la CaixaBank Tarraco Arena. Les portes s'obriran al públic a 3:45 i les colles entraran a plaça a 3:45 amb la intenció de començar puntualment a 4:45 amb el primer castell. L'ordre d'actuació és per sorteig i els primers en actuar seran la colla jove dels castellers de Sitges. El director ha recordat que es tornarà a repartir polseres per tenir un millor control dels accessos i garantir la seguretat de tothom.
7: La gent, quan entri amb la seva entrada, se li facilitarà una pulsera que li donarà accés en aquestes cadires que esteu vosaltres asseguts i el diumenge al segon pis també. Aquestes persones podran baixar a l'arena quan ho desitgin també, però els castellers i castelleres que hi ha a la plaça en cap cas poden pujar a la graderia precisament per evitar aquestes coses que havien passat fa anys, diguem, d'una mica d'overbooking a la zona de graderia. El dispositiu de seguretat extern i intern també és màxim.
6: Els castellers de Lleida aspiren a revalidar la victòria de 2024 en una jornada de dissabte que podria acabar a 9:15 del vespre. El dia finalitzarà amb una revetlla castellera a la pèrgola del Serrallo a partir de 11:15 de la nit.
2: Parlem ara de successos. Els bombers treballen per extingir un incendi desenvolupat a l'edifici de l'antic restaurant El Álamo, situat al costat del quilòmetre 1 de la carretera TV-7041 a Alcover, a la comarca de l'Alt Camp.
0: El 112

0: rebut l'avís passats 11:45 del matí i els bombers han mobilitzat 10 dotacions. En aquests moments, els bombers indiquen que hi ha una gran càrrega de foc a l'interior de l'edifici i els esforços es centren en contenir-lo perquè no es propagui cap a altres zones.
1: I encara un apunt més de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut un total de 18 persones i han recuperat més de 260 telèfons mòbils en dues investigacions a Barcelona en el marc de la lluita contra estructures criminals dedicades a la recaptació i comercialització de dispositius robats.
0: Les investigacions de la policia catalana han permès constatar que hi ha diversos punts que s'utilitzen per rebre, emmagatzemar, manipular i redistribuir els terminals robats, principalment a Barcelona. En una de les operacions es van detenir 13 persones d'entre 22 i 57 anys i es van recuperar més de 140 mòbils a Ciutat Vella, amb un últim detingut realitzat a posteriori. I en aquest altre cas es va arrestar 4 persones d'entre 26 i 33 anys i es van intervenir 120 mòbils.
1: Obrim ara plana local i comencem a Tordera, al Maresme, que commemora la Setmana Europea de la Lactància Materna amb un cap de setmana d'activitats on destaca un mural col·lectiu i una lectura de contes sobre, precisament, la lactància. Des de Ràdio Tordera ens ho explica Lluís Sabater.
2: Sota el lema Lactància Materna, un inici sostenible en qualsevol circumstància, enfortim les accions que funcionen, la jornada vol sensibilitzar la població sobre la importància de protegir i promoure l'alletament matern. Anna Pol és infermera pediàtrica del CAP Tordera.
3: Si tota la dona que si alleta el seu fill o filla, tindrà menys risc de tenir malalties infeccioses, de tenir obesitat al cap dels anys, perquè els beneficis es mantenen més enllà del temps de la lactància. Això és molt important, que fins i tot impacta en certs tipus de càncer infantil. El fet d'haver-se alletat dona prevenció de certs tipus de càncer.
2: Entre les activitats previstes hi ha la realització d'un mural amb la participació de les famílies, així com també una lectura de contes de lactància.
1: I marxem ara fins al Museu de les Mines de Carbó d'Ogassa, que ha renovat la seva imatge a través de nous cartells, panells informatius, maquetes i inclús un túnel.
0: La intenció de restituir l'espatge del nou públic combina els que hi han estat i repeteixin. Els guies han notat menys afluència de visitants aquest any que els anteriors. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
4: El Museu de les Mines del Carbó d'Ogassa presenta una nova imatge. Després de molts anys sense fer-hi cap modificació, ara s'hi han instal·lat nous cartells, tant a l'exterior com a l'interior. A dins es poden veure panells informatius que expliquen la distribució de les diferents mines de la zona o l'evolució de l'activitat minera amb el pas dels anys. Entre d'altres, la voluntat és oferir més detalls als visitants sobre la història del poble miner. Parla Enric Solà, guia del Museu de les Mines de Carbó d'Ogassa.
5: Això també treu una mica més d'informació amb la mineria que hi havia hagut aquí i tot això. Esclar, abans hi teníem moltes fotos i esclar, per veure una foto del temps aquell que ningú coneix a ningú, tampoc era molt interessant.
4: Les visites al museu són força desestacionalitzades, però enguany els guies han notat una davallada en l'afluència de turistes. És cert que molta de la gent que visita la zona prefereix gaudir de l'entorn natural que no tancar-se al museu. Els nous cartells i panells informatius pretenen atreure nou públic al museu i que aquells que repeteixen experiència puguin veure l'espai d'una nova manera. Ogassa continua així defensant i cuidant el seu llegat miner.
1: Obrim ja el bloc cultural i ho fem des dels Pallaresos, i és que aquesta població tarragonina es prepara per viatjar a principis del segle XX amb les 6enes jornades modernistes del Camp de Tarragona, que començaran aquesta mateixa tarda.
0: S'allargaran també durant gairebé un mes amb la celebració de la gran festa modernista dels Pallaresos 1900. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
6: Enguany la festa transportarà els visitants fins al 1915 amb una història protagonitzada per dos dels grans noms del modernisme català, Josep Maria Jujol i Antoni Gaudí. Un dels principals actes de la jornada serà la inauguració del gran mural modernista als Pallaresos 1900, obra del pintor Carles Arola. Un mural que s'ha pintat a la casa on va néixer el mestre Gols i que representa una casa de poble de principis del segle XX. La regidora de Turisme, Maria Jesús Coronado, explica com van triar el mural i com van enfocar el seu significat.
7: Carles Arola, que és un magnífic pintor, va passar una proposta que de seguida ens va encantar, aquesta proposta. I el mural surt amb molts personatges que vivien al poble dels Pallaresos.
6: La celebració continuarà amb el Ball de Gegants, la tabalada del Ball de Diables dels Pallaresos i la participació de l'Escola de Música Lautaro.

0: Fem encara una altra parada cultural, en aquest cas a Rubí, on ha començat la 12a edició de la NU, el festival que durant tot el mes d'octubre omple les façanes del centre de la ciutat vallesana amb fotografies artístiques de gran format.
1: Aquest dematí s'ha fet la primera visita guiada que, per primer cop, ha reunit la majoria de la 12a d'artistes internacionals del cartell. La seguida des de Ràdio Rubí, en David García.
2: El leitmotiv d'enguany és el retrat. Així, l'argelià Abdoshanan ha explicat els retrats que va fer quan va tornar al seu país i va haver de confrontar la seva idea d'identitat nacional. El xinès Xiong Yu ha detallat el vincle que fa entre la tradició de la seva àvia de llegir el futur a través de les pigues de la cara i les noves tecnologies de reconeixement facial. El català Manel Esclusa ha ensenyat els seus retrats mèdics fets amb TAC. O la napolitana Verónica Barbato ha recordat amb imatges la seva germana que es va suïcidar després de tenir problemes amb l'heroïna. Carles Mercader és el comissari de l'ANU.
3: L'autor ha estat molts anys preparant una feina i llavors és la millor que ho pot explicar, no? I també la gent és una manera de conèixer, no? Que sembla l'autor és una persona fora de la societat, no? I una persona normal que treballa i viu.
2: La majoria d'artistes han pogut explicar les seves obres, tot i que la forta pluja que ha començat a caure a última hora ha fet que no s'hagin pogut visitar les exposicions més llunyanes. Les fotografies de la NU estaran penjades als carrers de Rubí fins al 31 d'octubre i cada dissabte a les 11 del matí es farà una visita guiada.
0: Són les 2:51. Anem a parlar d'esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol i és que demà el Camp Nou torna a obrir les portes per un nou clàssic de la Lliga F i és que el Barça rebrà el Madrid a les 5 de la tarda. Aquest enfrontament arriba molt aviat a la 6a jornada de la competició i tot just abans de l'aturada per seleccions.
1: Les blaugranes, que el curs passat es van imposar en els 6 partits que van jugar contra les blanques, busquen el triomf per tancar un inici de curs perfecte on ja sumen 5 victòries en Lliga i 2 a Champions. A més, les de Pere Romeu ampliarien el marge al capdavant de la classificació si aconsegueixen aquests 3 punts.
0: Seguim ara amb futbol masculí perquè a la 2a divisió el Sabadell rep l'Andorra a la Nova Creu Alta aquesta tarda a partir de 6:45. La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
5: L'Andorra posa a prova la ratxa immaculada del Sabadell a la Nova Creu Alta. De moment a la Hypermotion són 3 victòries en 3 partits. Si li sumeu la final de Copa Catalunya en serien 4 i 6 amb el play-off de l'any passat. Insisteixo, amb victòries arlequinades. Per contra, el conjunt del Principat d'Andorra ve després de trencar la ratxa de 5 derrotes seguides amb una victòria bastant balsàmica a Granada per 2-3. Recupera Ferran Costa de cara a aquest partit. Arthur Bonaldo, que tenia un dit del peu trencat i que ja ha pogut entrenar amb total normalitat. Per contra, Carles Manso, el conjunt tricolor, acaba de reincorporar tots els jugadors que tenia amb les seves respectives seleccions. El partit enfronta més dos entrenadors que es coneixen de sobres, precisament a Andorra i també en etapes pretèrites. Manso havia estat el preparador físic de Costa. A partir de 6:45 de la tarda s'espera una bona entrada a l'estadi Creu Alteny amb l'arbitratge de Guzmán Mansilla, exàrbitre de primera divisió, aquest Sabadell-Andorra.
0: Recuperem ara la informació de futbol femení perquè aquest matí l'Espanyol s'ha imposat a l'últim minut a l'Alavés a casa per 1-0, mentre que el Badalona Women ha jugat un partit boig al camp del Sevilla. Ens ho explica en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona, Pau Roche. Pau, bon dia.
6: Molt bon dia, efectivament. Partit completament esbojarrat, sobretot a la segona meitat, on hem vist 5 gols, 2 d'ells en l'afegit. El Badalona ha empatat 3-3, després d'anar perdent per 2 cops el marcador, amb el 2-2 aconseguit al 95, posar-se 2-3 capdavant al marcador. Però un minut després, a la represa, han tornat a empatar el conjunt sevillista amb una acció que ha despertat més una mica de polèmica perquè el conjunt badaloní reclamava un possible fora de joc a l'inici de l'acció. Tot i així, un punt abans d'aquesta propera aturada, recordem que la setmana vinent no hi ha competició a la Lliga F.
0: Moltes gràcies, Pau, i apuntem aquest empat a 3 entre el Badalona Women i el Sevilla. Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. Victòria del Barça a l'Eurolliga a la pista del Besiktas per 82-95. Amb aquest resultat, els blaugranes sumen el segon triomf en 3 jornades. I avui ja comença la jornada a la Lliga Endesa amb el Joventut Morabanc Andorra a partir de les 6. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
7: La Sisa Joventut debuta a les 6 de la tarda a la CB davant la seva afició després del títol assolit de la Supercopa ACB fa 15 dies al Palau Olímpic. El Morabanc Andorra, però, no vol ser el convidat de pedra de la Festa Verd i Negra. Està previst que abans del maig es penja el sostre del pavelló la bandera on es reflexa el nou títol verd i negre que va arribar 18 anys després de l'últim èxit de la penya. Però el tècnic Dani Minet vol que la festa sigui completa i això passa perquè l'equip no falli i superi un Morabanc Andorra amb ells coneguts com Cassius Robertson o Artem Pustovi, que venen de perdre a casa contra l'Obradoiro en el primer partit de la Lliga. La penya manté les baixes conegudes d'Ante Tomic i de Yannick Crack, però recupera Suleimanovic després de la seva paternitat. El pivot verd i negre El Indiaye assegura que tenen ganes de donar una alegria a l'afició.
8: Andorra és un equip molt físic, molt vertical, y tener tiradores y tal, y tenemos que hacer una buena defensa, jugar como equipo y sacar una buena victoria en casa.
7: El Morabanc està dirigit pels exjugadors de la penya Zantabak i Paco Vázquez. El croat va salvar el curs passat del descens a l'equip andorrà i ha fet molts canvis a la plantilla.
1: També jugarà avui el bàsquet Manresa a casa davant del Bergoan a partir de les 9 del vespre. I demà serà el torn del Lleida, que rebrà el Burgos a les 12, del Girona, que visitarà el Baskonia a les 6 de la tarda, i per últim del Barça, que tancarà la jornada a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7 de la tarda.
0: Amb el bàsquet acabem fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció al servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte. We'll be right back.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
2: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

0: 3Cat Info.
1: Bona tarda a les 3.

0: Protecció Civil alerta d'un temporal excepcional a Catalunya que fins i tot pot provocar la generació d'un mini-huracà mediterrani les pròximes hores. Entre les 8 d'avui a la tarda i les 2 del migdia de demà és quan el fenomen pot ser més intens. La vintena de comarques amb risc són una bona part de les del litoral català central, tot el nord-est i també algunes zones de la Catalunya central. Una situació que fa que s'hagi suspès la manifestació per l'habitatge prevista per les 7 de la tarda a l'Hospitalet de Llobregat. Es farà dilluns. A Barcelona també s'ha suspès la festa dels 125 anys del Parc d'Atraccions del Tibidabo, mentre que Sant Cugat del Vallès també s'ha hagut de suspendre el festival musical Petits Camaleons. A Girona, l'Ajuntament suspèn per demà totes les activitats que tenien previstes de fer a l'exterior. A Madrid avui al migdia sí que s'ha pogut fer la mobilització multitudinària per l'habitatge. S'ha demanat una vaga general després que ahir es deroguessin al Congrés els dos decrets que havia proposat el govern espanyol. I mentre el president del govern espanyol medita si van ser o no eleccions, des de Junts li estenen la mà per aprovar un nou decret d'habitatge amb el text que ells continuen proposant. Miriam Noguera justifica el suplement de Catalunya Ràdio, el no d'ahir de la formació, pel fet de, diu, no donar llum verda a un nyap jurídic. El president Salvador Illa es mostra decebut amb la decisió de Junts i remarca que els socialistes tant a Catalunya com arreu de l'Estat han fet mesures per millorar l'accés a l'habitatge. La Generalitat preveu que gràcies a la mesura que permetrà que persones de més de 40 anys comprin un habitatge de manera conjunta amb l'administració pública, s'adquiriran pisos que els fons d'inversió ja no volen perquè no els són rendibles. També permetrà ampliar el mercat d'habitatge protegit. La meitat dels ciutadans britànics voldria tornar a la Unió Europea segons una macroenquesta publicada avui que també dispara la intenció de vot dels laboristes. De fet, el primer ministre, Andy Burnham, ha anunciat que estudiarà portar la mesura al programa de la pròxima legislatura.
1: Esports. La Generalitat de Catalunya suspèn les activitats esportives i limita la mobilitat a partir de les 8. Això pot afectar a molts esdeveniments esportius aquesta tarda, com el partit del Sabadell a segona divisió o els partits de la Penya i el Manresa a l'ACB. A hores d'ara, però, no hi ha cap partit oficialment suspès. I a la Lliga F de futbol, resultats definitius del migdia: Espanyol 1 a la B 0 i Sevilla 3, Badalona 3.
0: Molt pendents, doncs, de l'evolució d'aquestes pluges a la costa i al prelitoral, localment amb aquestes tempestes fortes que ja han caigut en algun punt. Ara han d'anar avançant cap a l'interior, però molt de compte també aquesta pròxima nit, matinada i demà matí, perquè les precipitacions es tornaran a intensificar a les comarques de Girona i Barcelona, amb pluja de caràcter torrencial, temperatures sense canvis, mar alterat pels vents de llevant.
2: 3CAT Info.
0: Una situació que fa que el Meteocat hagi elevat el nivell màxim de perill de 6 sobre 6, l'avís per la intensitat de les pluges amb la possibilitat que es pugui formar un mini-huracà mediterrani a Catalunya. Ho detallava avui al migdia, ara fa només una estona, Santi Sagalà, cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Tècnicament estem davant de la possible formació d'un sistema de mesoscala.
4: Ràdio Arbúcia 107.6 FM.
5: La banda sonora del teu dia.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 70%.

0: Ràdio Arbúcies.
1: L'emissora que escolten les altres emissores.
0: 107.6 FM. Mwah.

0: Protecció Civil ha alertat d'un temporal excepcional a Catalunya que fins i tot podria provocar la generació d'un mini-huracà mediterrani en les pròximes hores. El govern limitarà la mobilitat no essencial a les 20 comarques amb avís d'alerta màxima per pluges torrencials entre les 8 d'aquest vespre i les 2 del migdia de demà. La mesura implica la suspensió d'activitats a l'exterior i s'enviarà un SALERT per avisar de les mesures. L'incompliment de les restriccions pot donar lloc a la imposició de sancions. I arran d'aquesta alerta meteorològica s'ha suspès la manifestació per l'habitatge prevista per les 7 de la tarda a l'Hospitalet de Llobregat i en canvi es farà dilluns. A la capital catalana també s'ha suspès la festa dels 125 anys del Parc d'Atraccions del Tibidabo, mentre que a Sant Cugat del Vallès també s'ha suspès el festival musical Petits Camaleons. A Girona, l'Ajuntament suspèn per demà totes les activitats previstes a l'exterior. I manifestació multitudinària aquest migdia a Madrid en temes d'habitatge. Els manifestants demanen una vaga general després que ahir es deroguessin al Congrés els dos decrets que havia proposat el govern espanyol. La manifestació prevista a Barcelona per aquesta tarda s'ha ajornat, com dèiem, el dilluns vinent. I mentre el president del govern espanyol medita si avança a les eleccions, des de Junts li estenen la mà per aprovar un nou decret d'habitatge amb el text que ells proposen. Míriam Nogueras justifica el suplement de Catalunya Ràdio el no de la formació pel fet de no donar llum verda a un nyap jurídic. El president Illa es mostra decebut amb la decisió de Junts i remarca que els socialistes, tant a Catalunya com arreu de l'Estat, han fet mesures per millorar l'accés de l'habitatge. La Generalitat preveu que gràcies a la mesura que permetrà que persones de més de 40 anys comprin un habitatge de manera conjunta amb l'administració pública, s'adquiriran pisos que els fons d'inversió ja no volen perquè no els són rendibles. També permetrà ampliar el mercat d'habitatge protegit. I la meitat dels britànics voldria tornar a la Unió Europea, segons una macroenquesta publicada avui, que també dispara la intenció de vot dels laboristes. De fet, el primer ministre, Andy Burnham, ha anunciat que estudia portar la mesura al programa de la pròxima legislatura.
1: Esports.
2: La Generalitat de Catalunya suspèn les activitats esportives i limita la mobilitat a partir de les 8 del vespre. Això pot afectar esforços esportius d'aquesta tarda, com el Sabadell-Andorra de segona divisió o els partits de la Penya i el Manresa de l'ACB. A hores d'ara, però, no hi ha cap partit suspès oficialment.
0: Temps complicat, previsió de pluges persistents i localment torrencials a comarques de Girona, Barcelona i Tarragona. Aquest episodi s'allargarà fins demà, diumenge, i les precipitacions podrien superar els 200 mil·límetres. Es poden donar fenòmens de temps violents, ratxes molt fortes de vent, mànegues o tornados.
3: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
4: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 70%.

0: Tú también.
1: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: La teva veu, la teva ràdio.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, a les 5.

0: Protecció Civil restringeix tota activitat a l'aire lliure que comporti mobilitat en una vintena de comarques davant de la previsió de fortes pluges des de les 8 del vespre fins ben bé demà al migdia. Alerten d'un temporal excepcional que podria provocar també la generació d'un mini-huracà mediterrani les pròximes hores. S'acaba d'enviar un més alert per avisar de totes aquestes mesures. L'incompliment de restriccions pot portar la imposició de sancions. Manifestació multitudinària avui al migdia a Madrid per l'habitatge. Els manifestants han demanat vaga general després que ahir es deroguessin al Congrés els dos decrets que havia proposat el govern espanyol. La manifestació prevista a Barcelona en el mateix sentit per avui a la tarda s'ha ajornat a dilluns, també a les 7, però en comptes de fer-se en aquest punt de la ciutat, es farà a la plaça Urquinaona. Mentre el president del govern espanyol medita si avança o no eleccions, des de Junts li estenen la mà per aprovar un nou decret d'habitatge amb el text que ells proposen. Míriam Noguera justifica el suplement de Catalunya Ràdio el no de la formació pel fet de no donar llum verda a un nyap jurídic. El president Illa es mostra decebut amb la decisió de Junts i remarca que els socialistes, tant a Catalunya com arreu de l'Estat, han fet mesures per millorar l'accés a l'habitatge. La Generalitat preveu que gràcies a la mesura que permetrà que persones de més de 40 anys comprin un habitatge de manera conjunta amb l'administració pública, s'adquiriran pisos que els fons d'inversió ja no volen, perquè no els són rendibles. També permetrà ampliar el mercat d'habitatge protegit. La meitat dels britànics voldria tornar a la Unió Europea, segons una macroenquesta publicada avui, que també dispara la intenció de vot dels laboristes. De fet, el primer ministre Andy Burnham ha anunciat que estudia portar la mesura al programa de la pròxima legislatura. I Luis Ignacio Lula da Silva aspira a un quart mandat no consecutiu a la primera volta d'eleccions presidencials que fan demà al Brasil. S'enfronta el fill de l'expresident Jair Bolsonaro, el senador Fabio Bolsonaro, que està a poca distància segons els sondejos i que probablement farà que calgui fer segona volta d'eleccions a finals d'octubre.
1: Esports. Suspès el Sabadell Andorra de la segona divisió, el Sant Andreu Antequera de la primera ref i el Penya Andorra de l'ACB, la Federació Catalana de Futbol i la de Bàsquet han suspès tots els partits de les seves competicions a les comarques on el risc és màxim. A la Lliga F, victòria de l'Espanyol contra l'Alavés per 1-0 i el Badalona empatat a 3 al camp del Sevilla. Demà serà el torn del Barça que rebrà el Real Madrid al Camp Nou. I victòria de Marc Márquez a la cursa sprint del Gran Premi del Japó de MotoGP davant de Diogo Moreira i el líder del Mundial, Jorge Martín. Ara, el tro de Cervera es queda a 7 punts del madrileny a la general.
0: Seguiment d'aquestes pluges que seran persistents, localment torrencials a comarques de Girona, Barcelona i Tarragona, l'episodi s'allarga fins demà, precipitacions que poden superar els 200 mil·límetres també en alguns punts, amb aquests fenòmens de temps violent, ratxes molt fortes de vent, mànegues, tornados i la possibilitat d'aquest petit huracà.
2: Ràdio Armúcia 107.6 FM.
3: La banda sonora del teu dia.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 87%.

0: El govern restringeix la mobilitat en una vintena de comarques arran del risc de pluja torrencial i de la formació d'un huracà mediterrani entre aquesta tarda i matinada. A l'aeroport del Prat s'han anul·lat una desena de vols de Barcelona a diverses ciutats d'Europa. A Barcelona s'han tancat alguns accessos del metro i els responsables de Protecció Civil, el president de la Generalitat i la consellera d'Interior, estan reunits per determinar possibles mesures davant d'aquest episodi extrem de pluges. Manifestació multitudinària aquest migdia a Madrid per l'habitatge. Els manifestants demanen una vaga general després que ahir es deroguessin al Congrés els dos decrets que havia proposat el govern espanyol. La manifestació prevista a Barcelona per aquesta tarda s'ha ajornat a un altre dia a causa de la forta pluja que es preveu. I mentre el president del govern espanyol medita si avança les eleccions, des de Junts li estenen la mà per aprovar un nou decret d'habitatge amb el text que ells proposen. Míriam Nogueres justifica el suplement de Catalunya Ràdio el no de la formació pel fet de no donar llum verda a un nyap jurídic. El president Illa es mostra decebut amb la decisió de Junts i remarca que els socialistes, tant a Catalunya com arreu de l'Estat, han fet mesures per millorar l'accés de l'habitatge. La Generalitat preveu que gràcies a la mesura que permetrà que persones de més de 40 anys comprin un habitatge de manera conjunta amb l'administració pública, s'adquiriran pisos que els fons d'inversió ja no volen perquè no els són rendibles. També permetrà ampliar el mercat d'habitatge protegit. La meitat dels britànics voldria tornar a la Unió Europea, segons una macroenquesta publicada avui, que també dispara la intenció de vots dels laboristes. De fet, el primer ministre, Andy Burnham, ha anunciat que estudia portar la mesura al programa de la pròxima legislatura. I Lula da Silva aspira a un quart mandat no consecutiu a la primera volta de les eleccions presidencials de demà al Brasil. Lula s'enfronta al fill de l'expresident Jair Bolsonaro, el senador Flavio Bolsonaro, que està a poca distància, segons els sondejos del mandatari brasiler. Probablement caldrà una segona volta a finals d'octubre.
1: Esports. Suspès el Sabadell-Andorra de la segona divisió, el Sant Andreu Antequera de la primera ref i el Penya-Andorra de l'ACB de bàsquet. La Federació Catalana de Futbol i la de bàsquet han suspès tots els partits de les seves competicions a les comarques on el risc és màxim. A la Lliga F, el Barça demana endarrerir de les 5 a les 7 el clàssic de demà al Camp Nou contra el Real Madrid. Aquest migdia, victòria de l'Espanyol contra l'Alavés per 1-0 i empat a 3 del Badalona al camp del Sevilla. I victòria de Marc Márquez a la cursa sprint del Gran Premi del Japó de MotoGP davant de Diogo Moreira i el líder del Mundial, Jorge Martín. Ara el tro de Cervera queda a 7 punts del madrileny a la general.
0: Previsió de pluges persistents i localment torrencials a comarques de Girona, Barcelona i Tarragona. L'episodi s'allargarà fins demà diumenge i les...
2: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
3: 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 93%.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: El govern restringeix la mobilitat en una vintena de comarques arran del risc de pluja torrencial i de la formació d'un mini-huracà mediterrani entre avui al vespre i aquesta matinada. Hi ha molts retards, hi ha moltes cancel·lacions de vols a l'aeroport del Prat i algunes afectacions al metro de Barcelona. El metro no funcionarà durant tota la nit, acabarà el servei a la mitjanit i Ferrocarrils de la Generalitat acaben el servei a les 8 de la tarda. No el reprendran fins demà a les 2 del migdia. Manifestació multitudinària avui al migdia a Madrid per l'habitatge. Els manifestants han demanat una vaga general després que ahir es deroguessin al Congrés els dos decrets que havia proposat el govern espanyol. La manifestació prevista avui a la tarda aquí s'ha ajornat a dilluns a causa de les fortes pluges. Mentre el president del govern espanyol medita si avança eleccions o no, des de Junts li estenen la mà per aprovar un nou decret d'habitatge amb el text que ells proposen. Míriam Noguera justifica el suplement de Catalunya Ràdio al no de la seva formació pel fet de no donar llum verda, diu, a un nyap jurídic. El president Salvador Illa es mostra decebut amb la decisió de Junts i remarca que els socialistes tant a Catalunya com arreu de l'Estat han fet mesures, diu, per millorar l'accés a l'habitatge. La meitat dels britànics voldria tornar a la Unió Europea, segons una macroenquesta publicada avui, que també dispara la intenció de vot dels laboristes. El primer ministre Andy Burnham ha anunciat que estudia portar la mesura al programa de la pròxima legislatura. Luis Ignacio Lula da Silva aspira un quart mandat no consecutiu a la primera volta de les eleccions presidencials de demà al Brasil. S'enfronta al fill de l'expresident Jair Bolsonaro, el senador Flávio Bolsonaro, que està a poca distància, segons els sondejos, del mandatari brasiler. Segurament caldrà fer segona volta d'eleccions a finals d'octubre.
1: Esports.
2: Suspès el Sabadell Andorra de la segona divisió, el Sant Andreu Antequera de la primera ref i el Penya Andorra de l'ACB, la Federació Catalana de Futbol i la de Bàsquet, han suspès també tots els partits de les seves competicions a les comarques on el risc és màxim. A la Lliga F, el Barça demana endarrerir de les 5 a les 7 el clàssic de demà al Camp Nou contra el Real Madrid. Aquest migdia, victòria de l'Espanyol contra l'Alavés per 1-0 i empat a 3 del Badalona al Camp del Sevilla. I victòria de Marc Márquez a la cursa sprint del Gran Premi del Japó de MotoGP davant de Diogo Moreira i el líder del Mundial, Jorge Martín. Ara el tro de Cervera queda a 7 punts del madrileny a la general.
0: Seguiment, la previsió d'aquestes pluges persistents de cara a les pròximes hores, un episodi que es llargui fins demà i que també portarà aquests fenòmens de temps violent.
1: 3Cat Info.
0: En una situació que fa que el govern hagi restringit la mobilitat a una vintena de comarques, bona part de les del litoral i de la Catalunya central, perquè hi ha aquest risc de pluja torrencial i fins i tot aquest mini-huracà mediterrani. El telèfon d'emergència 112 ja ha rebut gairebé mig miler de trucades per diverses incidències derivades d'aquests aiguats, mentre que els bombers han fet mig centenar d'actuacions per desaiguar baixos o...
3: Ràdio Arbúcies.
4: L'emissora que escolten les altres emissores.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 94%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

0: Especial informatiu amb Òscar Fernández.
1: Bona tarda, són les 8 i en efecte comencem un especial informatiu d'emissió conjunta entre Catalunya Ràdio i 3Cat Info per explicar l'última hora del mini huracà que s'espera que arribi a partir d'ara a les 8 i fins demà al migdia a Catalunya. Una situació de la qual n'hem estat informant a Catalunya Ràdio des de primera hora amb el suplement, després amb els companys també del Tot Gira, amb el David Clopés i els companys de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio. David, bona tarda de nou.
2: Bona tarda, Òscar.
1: Seguim informant de tot el que passi a l'expectativa, sabent el que... L'últim que sabem és el que ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: Demanem doncs molta prudència. La resolució contempla reduir la mobilitat exclusivament allò que sigui estrictament necessari, evitar totes les activitats a l'aire lliure, també les tancades, perquè aquí el que es tracta és d'evitar que la gent es mogui i, per tant, que no hi hagi mobilitat.
1: Quedeu-vos a casa. Aquest és el missatge d'excepcionalitat en la compareixença des del Departament d'Interior amb aquesta amenaça de mini-huracà mediterrani que, independentment que toqui terra o no, provocarà forts ruixats. Berta Torrades, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Sí, a partir d'ara entren en vigor les restriccions pel temporal que restringeixen la mobilitat i les activitats interiors i exteriors a la vintena de comarques. Són l'Alt Empordà, l'Alt Penedès, el Baix Empordà, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, la Garrotxa, el Gironès, el Maresme, el Pla de l'Estany, la Selva, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, l'Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, Osona, Ripollès, Tarragonès i Moianès. Aquesta vintena de comarques afectades per aquest temporal. Protecció Civil admet que estem en una situació excepcional i també ho diuen els experts consultats per Catalunya Ràdio. Entre ells, Oriol Bassa, que és doctor en medi ambient, expert en inundacions. Assegura que ens hem de preparar perquè aquests fenòmens, com aquest mini huracà mediterrani del qual parlem avui, seran cada vegada més freqüents.
5: Allò que fins ara havíem vist a la televisió o havíem vist a les notícies que passava a Estats Units o altres llocs del món, doncs ara es donen les condicions favorables perquè es puguin produir aquí, a casa nostra. També el canvi climàtic el que fa és incrementar doncs, la violència de les tempestes, les ventades, les inundacions.
6: A aquesta hora a la seu del Departament d'Interior tenim l'Ana Alfonso, seguint la reunió i la roda de premsa de les màximes autoritats del país per explicar l'evolució del temporal. Ana Alfonso, bona tarda. Què s'espera que passi des d'ara i fins les 2 del migdia de demà?
7: Bona tarda, doncs s'esperen quantitats molt considerables de fins a 200 litres per metre quadrat en menys de 6 hores. Això ho ha dit la consellera Núria Parlon, que ha recordat que quan cauen 90 litres en 24 hores ja és molta pluja i ha parlat d'aquesta xifra de 200 litres en menys de 6 hores, que per tant és una situació absolutament excepcional, ha dit. Des del Meteocat han explicat que aquestes pluges afectaran sobretot la zona litoral i prelitoral, el vespre, nit i matinada, i que a partir del matí de demà tindrien un moviment de sud cap a nord. Davant d'aquesta situació, la consellera Parlon ha fet una crida a la ciutadania que es quedi a casa. Ha recordat que s'ha restringit la mobilitat en una vintena de comarques que estan en avís vermell, però ha demanat molta precaució també a les que estan en avís taronja i ha dit que se segueixin en tot moment les recomanacions dels canals oficials per evitar danys personals. Aquesta crida a quedar-se a casa també la feia el sotsdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado.
8: Tenim una franja del risc, una situació que ens estan dient els experts en meteorologia, els competents experts, que és excepcional, i el que hem de fer és evitar exposar-nos. La millor manera és cap mobilitat, quedar-nos a casa, quedar-nos d'una forma segura fins que passi aquest episodi.
7: Doncs... Han fet molt èmfasi en aquesta recomanació.
9: Les cançons de la teva vida, les escoltes aquí.
0: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
10: Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 95%.
11: Continguts en xarxa. Perifèries. Aquí ens trobem un dia més a les perifèries per voltar durant la pròxima hora per racons musicals diversos. Si us ve de gust, l'Aleix Alari i qui us parla, Eva Lluch, Us acompanyarem en aquest trajecte que avui comença amb una d'aquelles melodies que et dibuixa un somriure a la cara. És una cançó que van compondre els músics nord-americans Kenny Loggins i Michael McDonald. Loggins la va gravar a finals del 78, però la versió que va triomfar és la que obre avui les portes de les perifèries, la dels Doobie Brothers. What a Fool Believes.

0: Amb la veu d'un dels seus autors, Michael McDonald, la versió dels Doobie Brothers arribava al número 1 del Billboard i aconseguia 2 Grammys per al grup californià, millor cançó i millor enregistrament. Una cançó inclosa al Saló de la Fama dels Grammy el 2024. Per alguna cosa serà. What a Fool Believes, Doobie Brothers.
1: Perifèries.

Les perifèries ens porten del passat al present sense necessitat d'una màquina del temps. Present i futur de la música. Una altra dona jove amb una molt bona formació i un gran talent. Es diu Audrey Hubbard, va néixer a Nova York i va començar a compondre cançons amb la Gracie Abrams. El 2025 va publicar el seu primer disc, Who's the Clown?, on trobem la cançó que avui hem escoltat des de les perifèries, Sex and the City. I sí, fa referència a la sèrie que aquí coneixem com a Sexo en Nueva York, per parlar, entre d'altres coses, de la solitud a les grans ciutats. Ara potser se'ns esborra una mica el somriure i ens sentim més a to amb la tardor. Però val la pena sempre revisitar el gran èxit de Radiohead, el tema amb el que van debutar el 92. Diu que la van avorrir de tant tocar-la en directe a petició del seu públic. Nosaltres mai ens cansarem d'escoltar Creep.

0: Perifèries, amb Eva Lluch.
1: No ens movem de principis dels 90, però ens torna el somriure i ens torna el bon rotllo. No sé exactament a qui li hem d'agrair que el destí unís a Manolo García i a Quimi Portet, però què hagués estat dels joves dels 90 sense l'último de la fila? Amb un so únic i més barceloní impossible ens feien gaudir i ens captivaven amb les seves creacions potents, com aquest inoblidable, com un burro amarrado en la puerta de...

Estem descobrint moltes dones joves potents amb un talent brutal. Quedeu-vos amb aquest nom. Olivia Dean, cantant, música i compositora anglesa de 27 anys, que podem emmarcar en un estil neo-soul clarament influenciada per grans mestres del soul i el rhythm and blues. Entre les seves fonts d'inspiració, ella cita les Supremes, Carole King, Lauryn Hill o Amy Winehouse. No està gens malament. Millor artista nova en l'última edició dels Grammy i amb dos discos publicats, caldrà seguir la pista d'aquesta artista britànica. Tinc la sensació que ens ho posarà ben fàcil. So easy to fall in love with you. La proposta d'Olivia Dean, que avui ha arribat fins a les perifèries. I és que realment és fàcil gaudir de la bona música des de les perifèries. Tan fàcil com deixar-se portar per un dels discos més importants de Billy Joel, que compleix ara 49 anys. El 1977, el pianista i compositor novaiorquès publicava un dels discos més venuts de la dècada, The Stranger.

0: Amb The Stranger, la carrera de Billy Joel feia un salt qualitatiu. Un disc ple d'èxits com Just the Way You Are o aquest Vienna, que sona així de bé a punt de complir 50 anys.
1: La música sona des de les perifèries.
0: Tornem als 90. 35 anys té aquesta cançó, Com passa el temps. La banda britànica Simply Red publicava un dels discos que els consolidaria com un dels grups més potents de la dècada. Stars era el títol del disc i d'aquesta cançó que avui ens impulsa fins a les estrelles des de les perifèries.

Baixem de les estrelles, però mantenim el somriure amb el pop lluminós de la mallorquina Maria Jaume, que ens canta sobre l'amor des de la quotidianitat, amb aquesta senzillesa i naturalitat, i amb un simple mà de

0: La música sona des de les perifèries.
1: I des de les perifèries, si hi ha algú capaç d'il·luminar el nostre somriure, és Jamie Cullum. Jamie Cullum tenia aleshores 20 i tants i va publicar un disc, 20-something, que li obriria definitivament les portes del panorama musical més enllà de l'estrictament jazzístic.
2: These are the days that I've been missing.

0: compositor, cantant, multiinstrumentista amb un talent immens com a pianista, especialment. Un artista amb majúscules, sempre a prop del jazz, però creuant la línia de molts altres estils, un artista crossover, en diuen. El 2003, la seva carrera es consolida amb el segon disc que publica. 20-something és l'àlbum d'estudi d'un artista de jazz més venut al Regne Unit. De fet, Colum va acabar el 2003 sent l'artista de jazz més venut al Regne Unit de tots els temps. Dos discos de platí per un treball ple de joies, com la que hem trobat avui passejant per les perifèries. Una cançó, per cert, escrita pel seu germà Ben Colum i que ens ha omplert d'optimisme. O no? These are the days. Els nostres dies a perifèries guarden sovint un racó de temps per a la música que acompanya imatges. I la nostra proposta d'avui és per la banda sonora d'una pel·lícula que, si no heu vist, us recomanem moltíssim. La pel·lícula es diu Sing Street i narra la història d'un noi de 15 anys, al Dublín de 1985, en plena recessió econòmica, que crea un grup de música per impressionar la noia que li agrada. Un film del 2016 que es va estrenar al Festival de Sundance i que és una petita joia, com aquesta cançó que avui us proposem, o potser us descobrim, a perifèries, i que es diu simplement Up.
1: Oh, that's the song I mentioned it to you.
2: Oh, you're the kid in the band.
1: This Saturday at 12 o'clock.
2: Cool. Well,

0: Bariferies. La cançó va tenir una segona vida i molt més èxit quan la van fer seva els Top Loader, una banda britànica de rock alternatiu que la va incloure al seu àlbum de debut i la va encertar. Però aquesta que sentim ara és...
1: la versió original.

L'original d'una cançó que hem sentit milers de vegades en la versió dels Tove Loader, però que va crear i enregistrar el músic nord-americà Sherman Kelly amb la seva banda els Bofalongo el 1970. Segurament els Tove Loader es van inspirar més en la versió del 72 d'Akin' Harvest, però aquesta que acaba amb aquest bonic cor de nens és la versió originalíssima. L'heu reconegut, oi? Exacte. Dancing in the Moonlight. Perifèries.

És una de les veus amb més ànima i més personalitat del panorama musical actual. I alhora, de les més potents. Transmet emoció amb cada bocinet de melodia i cada síl·laba que pronuncia i et transporta sense remei. Hem escoltat, ho confesso, una de les meves cançons preferides, i en tinc moltes, de Billie Eilish. Una cançó que va escriure amb el seu germà Phineas durant el confinament, el 2020, i que va publicar il·lustrada per un vídeo animat que és una delícia, igual que la cançó My Future. I el futur ens porta al passat gràcies a la màgia de les perifèries. I portem fins al present una cançó molt versionada. Escrita i interpretada el 1974 pel poeta i músic de jazz, soul i rhythm and blues novaiorquès Gil Scott-Heron.

Una molt bona manera d'anar acostant-nos fins al límit de les perifèries d'avui. Com sempre, un gust haver caminat amb vosaltres durant aquesta hora des d'allà on sigui que ens escolteu. I que sapigueu que podeu recuperar el programa quan us vingui de gust a btv.cat. Avui acabarem el nostre viatge per les perifèries amb la cançó més emblemàtica dels nord-americans Weezer, Island in the Sun, però abans... Sí, des de l'inici posàvem un somriure, ara hi afegim la força de la veu i de la música de Stevie Nicks. El 1981 publicava el primer disc en solitari al marge de Fleetwood Mac, Belladonna, que sonava així. Edge of 17. Amb Stevie Nicks ens acomiadem avui, l'Aleix Alari, qui us parla, Eva Lluch, petons!

0: Continguts en xarxa.
1: Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 95%.

0: sintonitzar Ràdio Arbúcies. 107.6 FM.
1: La teva veu, la teva ràdio.
2: All right, horns, 1, 2, 3.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 96%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 96%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 96%.